Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, hem passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de ses ganes que tenen de tornar en directe, que no han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals, però?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart,
2: no
1: se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, company, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo ja no cal
0: tu ja fa, tu ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: que ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i estàs una sorpresa molt agradable, no és una sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa. No sé quins són. I res, explica-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam...
0: Sí, que bona pot ser.
3: Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després de Famós pues, va sortir el tema, vam si seguíem o no seguíem, o si començava a anar algú nou o...
0: Quin any era, això, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir, o bé, seguir, començar un grup nou, i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant bastant de grups, i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant també.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Ah, mira, mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: Hi va haver unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser al principi.
0: Vau començar...
4: Dues més a la història,
0: diguem. Ah? Dues més a la història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és del grup que... Bueno, algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no?
2: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, fa molt d'any.
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
2: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
2: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Vale, sí, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
2: Sí, després havíem fet qualque estiu, jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no, té el sí que venies. Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veïs coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinguin a ensenyar i que vinguin a ensenyar i que vinguin a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: Bueno, la primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar
1: cantar com aquella
0: els catxarros aquells.
1: Va, me n'hi faltes, no tinc qualcuna, la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, ara, quines, o quines influències?
1: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
0: Sí,
3: tenim,
0: sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades escolten, Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
0: Ja està.
1: Antic, diu, saps? Antic,
3: en Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
2: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'indic. Va, eh?
3: I en Joe i jo, pues, bueno, nos atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, vale. Rock
1: més
3: clàssic.
1: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots, amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi dóna'm Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que l'oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar, ja diria de gravar avui, però no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar jo?
2: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
0: Dijous,
2: crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí,
0: vale, ja
1: està. Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo l'època de puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Però... Año nuevo, vida nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me n'en recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida. No, personalment. Va tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, l'únic que tenen que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir. Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui. Són molt bons.
0: Sí, sí. Bueno, és que s'ho dic a escoltar, perdona, Larry.
2: No, jo el que deia és que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
0: Sí, és un trio.
2: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
2: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'ho va dir.
2: És un poc obligat. Es fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida.
0: Rock and roll senzillet, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que...
1: Això de sense més coses, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després de tenir un pot de sentit en directe,
0: efectivament, ho puguis reproduir efectivament, un bocat. Sí, que després es complica les coses.
3: M'entendo?
0: Sí. On t'ho heu gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquests, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: Saps mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
4: No. Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantos bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
2: La Rissatges és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fent això? O com?
2: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
2: Vau fent local. Vale. I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
2: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobes, van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I després van a fer una cervesa.
2: El van convèncer i m'ho va ajudar i ha estat esquiatret així com està ara ho ha tret ell. nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
2: sí, ho ha gravat ell.
4: Ha estat tècnic, ho ha estat ell.
2: Sí, ho ha fet tot ell.
0: Vale, vale. No,
2: estem quan, molt agraïts, un beso. Sí.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat, això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgiques que no m'acaba de fer, vull provar unes veus més aquí, és el que acaba passant, no?
2: De fet, mos passaves les cançons i mos deia, al·lots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, s'ho escoltava, i deien no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Sí. Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
2: Aquest és 4.
0: Vale, sí, és que hem vist per aquí un desempendre que m'he guardat, però ja he escoltat les
2: episodes. De fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé. Ho ha tingut bé.
2: El dia ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem de penyar nosaltres.
0: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us venirà un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'O.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí.
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres
0: sí,
1: nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Rics, sobretot. No? Rics i famosos. Famosos al final.
4: Som ajunt.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
2: Crec que aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps,
0: està complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grupos com fa, no sé, jo record sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leo Manso, que estava als Puretones amb el primer disco Ostro, quan hi havia en Ciscos Moix, que era una poqueta que, bueno, que portava a veure uns als altres, hi havia 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que xerràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grupos més, potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquest gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada, i hòstia, doncs hi ha un rotllot allà de grupos punkis que està bastant bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta i vaig estar també en concert de grupos bluseros allà, que hi ha el grup de Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que ens agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no surtin tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja pues mos fa més vessa, perquè si ja cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tot és incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes amb un Gofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és superguitarrero, però bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Neumann s'ha gravat un disco.
0: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, si m'ha dit que potser me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel a fer una birra i l'escoltam, o bueno, quedarà tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar, va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja, o com va anar?
1: No, no, no vam repetir.
0: Va fer la bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, me penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: No, en tenim 20.
0: Me cago en Déu, perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara fessin un bol a la mà, en farien dos de nous.
0: Joder.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Joder. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se no es pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
4: Previst,
0: pot dir?
4: Algo previst.
1: Tenir no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si... si us puc veure en directe. I bueno, després xerrem amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs poqueta cosa més, perquè jo què sé, el vostre, sempre vam xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim supercobert, i vosaltres ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no, els xistes no.
2: Miquel, contra catalans.
1: Els xistes som jo el dels xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com...
4: Bueno,
0: com el presentaríeu? Si haguéssim de presentar en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem el repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així, és un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar-se les Rollins. Però, bueno, tinc uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
2: Amb allò que deies tu de ciutats petits que fèieu darrere, com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, un tirallongues.
5: Espinal.
2: Espinal, era molt catxot d'ho veig. Espinal, no,
5: la cosa que empraves de mestre amb els fiats petits.
4: Ai, no,
5: per localitzar l'àlbum.
0: Mira si fa estona.
5: Sí, fa estona. Va ser
2: tu no te'n recordes, Pau Miquel? Sí, era molt catxot. Digueu, vinga, es podia anar a un trabalengües, fèieu.
5: Lo complicat va ser que els que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ja, sí, com que no tenien la lletra, vols
5: sí,
4: dir.
5: Sí, i no es aconseguien lligar uns no sé trossos amb trossos. Sí, això va ser complicat.
1: La culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com us dic.
2: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: Esperau que en Miquel...
1: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú... amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro... Això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bueno, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar algo.
0: Molt bé, doncs anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix. Espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom que està parant sorè, doncs també.

0: La puta societat.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Cava.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No sé què t'he seguit.

0: Radio Far.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps d'una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda?
2: No, sí.

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem amb el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
1: I... Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem
2: a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè amb gel, eh? Un cafè amb gel és cafè con hielo, eh? No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, si ho té d'ells es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, de veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí. Allà cada un l'agafar.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà assistiu a l'aire?
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vi, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh?
0: Sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia, no bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, maleducats mai. I,
4: vegada,
2: i per tant, no, gràcies i adéu. És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
4: No lo hablo.
2: Jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara. És a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo.
4: No puedo.
0: Clar, sí, en castellano, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan,
0: no
2: quan
0: puedo,
2: te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de espanyol. Hòstia. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
1: Hòstia,
2: no ho toquis, no ho toquis.
1: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Un calamar,
1: però
4: un calamar manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
4: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
4: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, perdó, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Bueno, poseu vots les piles...
0: Això ha passat...
2: Que volen centesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada el que s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
1: I tu li apuntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig dos metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no...
1: Aixec, per favor.
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer i
4: jo vull sobreviure.
1: I tu et faries, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més...
4: Donem avantatge.
2: Més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? No, jo no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
4: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada vegada ha de xerrar la llengua que vulgui a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem ara.
2: Sí.
0: Perquè lo de
4: Chico Wash,
0: lo del

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tutta ma pensa a cremi e so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé sa zaina.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Continuem amb Xavi Llanes amb una cançó del disc Projecte K del 2025.

0: Bones! Això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa't el núvol i connecta't a Ràdio Far. Hola, Ràdio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: No son horas.
1: Se sent?
2: Vols cascos? A la que hi havia.

0: micròfon a gravar allò.
1: A gravar allò, sí.
0: I amb l'altre la veu.
1: Quina, o sigui, amb la sortida d'aquí?
0: Potser, sí.
1: Aquest la veu? Vull dir, aquest la posem allà?
0: Potser és més fàcil aquell la veu perquè ens captarà tots dos.
1: Aquest la veu?
0: Està gustant, eh?
1: Ah, aquest és d'any.
0: Sí,
1: aquest la veu? No, aquest, o sigui...
0: És que ets tu sol que et lies, eh? En la gravadora.
1: En la gravadora la veu?
0: Sí, vale. Perquè captarà així a nivell ambient.
1: Sí.
0: I no ens haurem d'estar passant el micro, que serà un pal.
1: Sí.
0: O si no, si vols, posa allò a gravar. Això... Exacte.
1: Idò, avui volien xerrar de sistemes analògics.

Una roba més petita, que és la que no està plegada.

0: Idò.
1: Ai. Ai, això és molt complicat.
0: Sí.
1: Jo crec que aquí hi ha una cosa important a mencionar, que és que l'analogia té graus.

0: Es un poco una. Es un poco irónico, ¿no? Fue un programa sobre sistemas analógicos editados digitalmente.
1: Ui, aquest m'ha topat la primera inconsistència conceptual amb
0: Ah,
1: tu.
0: ah, ah, ah, ah, ah.

Claro, un sistema analógico. És un sistema que es representa mitjançant una funció contínua, que és diferent del digital, que funciona per passos discrets.

Jo trobo que està bé sempre. Comença una miqueta per lo més bàsic. I anem a dir, de què estem parlant quan parlem d'analògic? Música analògica, art sonor analògic, so analògic. Comencem per aquí.

0: l'Oliver és el nostre acadèmic convidat especial. Bueno, no és convidat, en realitat. L'Oliver és el nostre acadèmic resident.
1: Què vol dir convidat? Jo sóc el col·laborador.
0: Tu ets el resident. no li veres el nostre acadèmic resident.
1: És conserge.
0: És conserge. I llavors a Oliver, com a acadèmic, li preguntarem de què parlem quan parlem de so analògic.
2: És que no puc evitar pensar.
1: O sigui, quan me demanen sobre so analògic...
0: Sobre so.
1: Pues jo no puc, doncs jo no puc evitar pensar en aquests sintetitzadors antics de com els anys 60, no sé, els 70, els mugs aquests, els bucles, tots els sintetitzadors aquests com més antics, el so aquest, més els arps,

0: Què vol dir que el so és analògic?
1: Que és representable mitjançant una funció contínua.
0: Si ens apropem al so des del so i no des del so com a la representació de la seva ona,

0: per la definició de digital, us haureu d'esperar el proper episodi.
1: Sí.
0: Así hacemos, creamos expectativa.
1: Analògica.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: De petit, devia tenir uns 10 o 11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur Reis, troc que és el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de La guerra de les galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el centre, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio MEC, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Radio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Radio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Hey. Hola.
0: Fantàstic. Estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot per rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys,
0: uh-huh.
1: I tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC,
0: mm-hmm.
1: I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: No, i vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Menorca sol començar al ritme de tardor després de les festes de Gràcia. Arrenca el curs escolar, es posen en marxa les activitats culturals i la gent pensa en coses d'interès per fer la travessa hivernal. En el parèntesi estival que ara acomiadam, hi ha hagut molta festa, revetles i cantades.
1: Època de muda. Capítol 39. La música del paisatge.
0: La predisposició cantaire de la població menorquina fa que sigui fàcil entonar cançons conegudes i que tothom s'hi sumi. La majoria de gent les ha apreses d'oïda, no per estudiar-les davant d'un pentagrama. Solen parlar de costums, d'amor, de pèrdues, d'enyorances. Per poder ser interpretades per qualsevol públic, cal que les melodies no resultin massa complexes i que hi hagi estratègicament situats els silencis. El moment en què la melodia o la veu s'atura serveix per organitzar bé les oracions musicals, perquè els textos tinguin sentit, perquè qui canta pugui agafar alè per continuar. Els silencis també són música. El paisatge de Menorca és conformat per un mosaic de peces que es van incardinant com una tonada que alterna notes llargues amb sons més curts, silencis i calderons, ritmes i intensitats. La combinació de zones alterades amb perspectives de producció i els espais cedits a la natura acaben fent una harmonia que molta gent valora. Ara els camps oberts s'ompliran pes de pastures fresques amb les pluges de finals d'estiu. Amb les vaques i els vents també apareixeran les petites tortugues acabades de néixer, els dragonets que viuran entre còdols de parets o algunes de les papallones que prefereixen aquest temps a la primavera. Les oliveres comencen a tenir a punt les olives per la collita d'oli d'enguany, mentre els ullastres van madurant els olivons per posar-los a disposició dels estornells i els torts que aviat arribaran des del nord. Natura i cultura conviuen estretament, com les notes musicals i els silencis. Igual que en les cançons populars, no cal tenir coneixements experts per connectar amb els paratges que l'illa ofereix, per emocionar-se en les sensacions que determinats escenaris provoquen a un nivell íntim, no racional. I s'han pogut comprovar per la ciència els efectes terapèutics que genera viure en un paisatge harmònic. Per no perdre aquest patrimoni estimat, que fa bé la població resident i valoritza els territoris de cara als visitants, el paisatge s'estudia en determinades línies acadèmiques i es van elaborant criteris i normatives a fi d'evitar que la visió de curt termini acabi degradant el valor de manera irreversible. Amb aquest ànim va néixer el Conveni Europeu del Paisatge, acompanyant el canvi de segle. Un acord internacional ratificat per l'Estat espanyol uns anys després i que s'ha anat transposant a les normatives. A Menorca es va incorporar tot un articulat en el Pla Territorial Insular per dotar l'illa d'unes directrius de paisatge que vetllin per no perdre aquesta riquesa. Amb la modificació que ara s'impulsa des del Consell Insular, desapareixen. Ho anomenen simplificació administrativa, però és un retall a una normativa de qualitat, un greu retrocés per al nostre territori. Obviant un compromís internacional, ignorant una magna feina, oblidant que les notes i els silencis, la natura i la cultura s'han de saber combinar per fer música i paisatge. Caldrà treballar perquè el paisatge menorquí continuï sonant.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de ses feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de ses cases. És a dir, ses dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent sa roba manualment i també encalar ses cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, ses dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava a l'economia familiar. Dic que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals

que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres collides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per a devora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent repeteixen cada estiu a les nostres costes.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix, la de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.

Tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables. I esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Cosí l'hepatí cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he dalt de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen

0: Per això avui tenim com a convidat en Sergi Riudavets, jove pagès de Santo Domingo, entre Punta Prima i Sant Lluís, que ens explicarà el que fan i com, entre altres coses. Bona, Sergi.
1: Bones tardes, Carlos. Com va?
0: Bueno, la primera pregunta que faig a tots els convidats és què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra és el pilar, diguem, no? De l'alimentació. És a dir, es destrueix la terra, mala alimentació o no alimentació, per tant, sense una terra ben cuidada i això, pues, no hi ha vida. La terra és de qui
2: la treballa. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Tot seguit, una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies enregistrat el 2017.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

llegendar celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el llendà feu anar sa olla gran dins sa petita, no només per es bon nom del llendà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodar sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferia un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sabre que es lloc eres del gendà, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat senyor Putman, una al·lota alta i esvelta surt del seu avió i somriu al reporter, que espera impacient. Després dona sa volta i camina cap al hangar amb el seu navegador i el seu amic. Havia vist en Amelia Earhart. Aquest pensament va activar tota sa sang del meu cos. Poc després, quan estava sola, vaig córrer alegrement cap a ella per demanar-li el seu autògraf. Sí, era ella, somrient. Vaig tremolar i sospirar. M'agradaria ser com vostè, senyoreta Earhart, en el seu viatge per tot el món. El seu somriure es va desdibuixar i sèria va dir: "No serà tan fàcil." Amelia Mary Earhart, nascuda a Kansas el 1897, va ser una de les primeres aviadores en intentar el primer viatge aeri al voltant del món sobre la línia equatorial. Avui la coneixem un poc més. Benvingudes, benvinguts a Epistolari Express, un podcast de Radio Far. Us xerren Andreu Llamburo i ens acompanya des d'edició i producció en Xec Pons.

0: Llavors, aquell tràgic 2 de juliol de 1937, quan sa meva germana em va dir que en Amèlia no hi era, la vaig mirar i vaig sentir com se'n feia un nus a la panxa i en el coll. Semblava impossible que en Amèlia hagués desaparegut. Cada transmissió de ràdio esperava que la trobessin. No obstant, els dies passaven sense cap tipus de notícia. Volia ofegar l'armada per no trobar-la. Jo la volia conèixer, sap? Sentia, en el fons del meu cor, que estàvem connectades. Quin tipus de persona sou? Sou d'aquelles que, quan us pugeu amb un avió, sentiu un buit tot just en l'aire i sentiu l'emoció del viatge? O, pel contrari, us fa molt de por i intenteu evitar pujar-vos cercant sempre altres mitjans de transport? Jo us he de confessar que, tot i que viatjo sovint, cada cop els hi tinc més respecte. M'entra com una espècie de claustrofòbia, tot just arrencar motors, i durant els primers 10 minuts tinc una sensació així com que tot el meu cos es contrau i que no puc respirar, ni em puc moure, ni sóc capaç de pensar en res. Però també he de dir que hi ha un moment, a dalt de tot, com quan, per exemple, arribes a Menorca i veus tot el seu contorn, o aquells capvespres on els núvols són completament esponjosos i entren els colors de la tarda, que em deixo meravellar i penso en la brutalitat que ha aconseguit l'ésser humà volant. I us promet que més d'un cop em trobo pensant en totes les proves que es devien fer la primera vegada que es va enlairar un avió. La valentia d'aquelles persones que es van atrevir a fer-ho per primer cop. Aquells que algun dia vam somiar que volar seria cosa que estaria a l'abast de tothom. Totes aquelles persones que han permès que avui en dia les distàncies siguin més curtes. I entre totes elles tenim la figura d'Anna Amelia Earhart.
1: Introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajústalo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la hebilla.
0: La carta en què començava en el podcast pertany a una jove de 15 anys que, setmanes després de la desaparició de l'aviadora, va escriure-li al marit d'aquesta. Però anem a conèixer la història des del principi. És probable que les ganes de volar sempre hagin format part dels humans. Imagineu-vos a la prehistòria, un dia qualsevol. Un dia d'aquests que descobreixes moltes coses per primer cop i, de sobte, observes un ocell, aquell que vulgueu. Però un ocell que vola, que bat ses ales i es desplaça, que planeja o que simplement està allà, sostingut a l'aire. No sé vosaltres, però jo, definitivament, voldria volar. Podríem dir que ja els mites grecs xerraven de l'anhel humà per volar. Per exemple, el mite d'Ícar i Dèdalo. Ses cometes van ser un dels primers invents que els humans van aconseguir en l'aire, i va ser a Xina. Després, els àrabs, cap als anys 800, començaren a construir ales de fusta per intentar volar. Sense gaire èxit, tot s'ha de dir. Si parlem d'invents, també ens ve al cap en Leonardo da Vinci, que també té un paper cap a finals del segle XV quan va dissenyar planejadores que empraven mecanismes inspirats en els moviments dels pardals. Cap als anys 1700 començaren els experiments i dissenys dels globus aerostàtics. El problema que tenia era que no hi havia gaire control sobre la direcció que prenien. I no va ser fins als inicis del segle XIX que van aparèixer els primers dirigibles i vols amb planejadores. Ja cap a finals del 1800 i inicis del 1900 és quan oficialment comencen a aparèixer els inicis dels avions. Paraula que, per cert, ve del llatí avis, que vol dir au. És difícil determinar el primer vol oficial, perquè van ser anys on es feien proves a diferents parts del món. Per una banda, hi ha els germans Wright. Sembla que aquests van aconseguir enlairar-se de forma controlada cap al 1903. Però també sembla que va ser el brasiler Alberto Santos Dumont, al 1906, que no només es va enlairar, sinó que a més va complir el circuit preestablert sota la supervisió oficial dels especialistes, periodistes i ciutadans. Això va ser el 23 d'octubre a París. Però també hi ha constància de que l'alemany Gustav Whitehead va documentar el seu primer vol al 1901. En tot cas, penseu que estem xerrant de vols on s'enlairaven com a màxim 60 metres d'alçada durant pocs metres, que avui en dia els avions arriben a volar uns 10 o 12 mil metres de terra durant hores i recorren distàncies de milers de quilòmetres. Penseu bé. Com passa en molts capítols de la història, sa presència en tot aquest món de descobertes i aviació era pràcticament masculina. Però això no treu que existissin dones amb els mateixos anhels de sentir-se lliure mentre volaven. Tot i que hem de dir que van passar gairebé dues dècades des del primer enlairament fins que va aparèixer sa figura de dones com n'Amelia. Dècades on el món dels avions es van anar consolidant. Va ser el 1928 que n'Amelia va rebre una telefonada que li canviaria sa vida. Ella havia obtingut sa llicència com a aviadora 6 anys antes, convertint-se en la 16a dona en aconseguir-ho. Aquella telefonada la proposava com a candidata per ser sa primera dona en creuar l'oceà Atlàntic. I ella va acceptar, acompanyada del pilot Wilmer Stull i el mecànic Louis Gordon es van embarcar en l'aeronau Friendship que va enlairar-se el 3 de juny de 1928, des de Nova York, direcció Nova Escòcia. Una travessa que va viure algunes dificultats, però que va aconseguir, i d'aquí va aconseguir guanyar-se sa fama. N'Amelia va seguir impulsant la seva carrera d'aviació dins del món femení, mentre que seguia sumant rècords. Va ser sa primera dona en fer un vol en solitari. Va travessar l'Atlàntic 2 cops. Va fer sa distància més llarga volada per una dona sense parar i en temps rècord. I a tot això podríem sumar un llarg, etc. El 1934 va aconseguir un rècord on 10 pilots anteriors havien mort en l'intent i era el de volar a través del Pacífic. Aleshores, va ser on la seva ambició va marcar un altre punt d'inflexió a la vida de l'aviadora. El 1935, n'Amelia Earhart va voler ser sa primera dona en fer la volta al món.
2: Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
0: Va ser llavors quan va sentir que estava preparada per fer un viatge tota sola. L'Electra 10 era el nom de l'avió escollit. Després d'alguns incidents inicials, n'Amelia i el seu company de viatge, Nonan, van enlairar-se al maig de 1937. La primera parada seria Puerto Rico, després Venezuela, Sud-amèrica i d'allà cap a Àfrica i al Mar Roig, Pakistan, Calcuta, Birmània, Singapur i Bandung. D'allà va anar directe a Austràlia i ses darreres fotos li van fer a Papua Nova Guinea, fotos que mostraven una Amelia malalta i esgotada. L'avió va sortir d'allà el 2 de juliol amb una situació atmosfèrica poc favorable. El darrer contacte per ràdio va ser quan l'aeroplà volava a prop de la illa de Nukumanu, al sud-oest pacífic.
3: K-H-A-Cucu, cridant i tasca. Ens hem de trobar sobre vostre, però no us veiem. El combustible s'està esgotant.
0: Arribats a aquest punt i sense connexió, van determinar que l'avió s'havia estrellat i va començar la recerca. 9 avions i 66 vaixells. Però no va haver èxit. 16 dies després van abandonar la recerca. Tothom, menys el seu marit, que va intentar cercar recursos de totes bandes per finançar la recerca de la seva dona, però ses esperances ja eren escasses. ses parets, sobre el meu escriptori, hi ha fotos d'en Amèlia. Cada cop que les mir, em deman que si fos viva, què estaria fent? El major dels compliments que em poden dir els meus amics és quan pensen que m'hi assemblo. He descobert que en Amèlia i jo tenim el mateix nombre de lletres. Vull que sàpiga que desig ser com ella, en tots els aspectes possibles. Li escric aquesta carta per dir-li quant significa la seva dona per jo. Volia que sapigués que hi som moltes les persones en tot el món que l'estimem i l'enyorem com vostè ho fa. Són diverses les teories sobre què va passar amb aquell avió, com sol passar sempre que no hi ha un cos o una explicació lògica. El cas és que en Amelia Earhart va ser una valenta, un referent sobre com viure des de la passió, des de l'ambició i sent un exemple de dona i per a moltes dones. No tingueu dubte que el pròxim avió que agafi, just quan estigui allà dalt, miraré per sa finestra i somriuré, imaginant i tenint la certesa que ella també ho devia fer en cada vol.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

0: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bon dia i alegria. Seguim aquí en aquest cap de fiblós programa punk de Menorca i avui tenim un convidat excepcional. Una persona que ens contarà coses molt xules, perquè és història viva del punk a Menorca, del punk, del hardcore i dels primers grups que van començar a fotre una tralla diferent en directe. David, bones.
4: Hola, bones.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
2: Pele.punk autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014.

so de sirenes negre i tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí s'hi

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó cobra el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja m'ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Alguna cosa així? Sí,
1: sí, sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale.
1: Allà te va donar per... De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó,
0: vale,
1: i la vaig començar a cantar, i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords, i a partir d'allà m'van començar a dir, ostres, pues no us cantes malament, ostres...
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis, de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, tornem a ser aquí. Com esteu? He pensat que potser molt de vosaltres també coneixeu un munt d'històries i contes de viatges i que potser voleu i ens ho podeu compartir i fer arribar i així pues, començam a construir totes aquestes històries plegats i potser qualcuna podria ser compartida en aquest foc radiofònic. Ja sabeu, contacteu amb Radio Far i feu arribar les històries si us ve de gust. Avui farem un viatge diferent a través del temps. Avui anirem a una Menorca de fa molt, molt, molt, però moltíssim temps enrere i compartirem qualcunes de les seves llegendes. Segur que a molts de vosaltres ja se vos ha activat la memòria i més d'una llegenda us ha vingut al cap. Pels més menuts o per aquells que potser no esteu tan ficats en temes de llegendes, sabeu què narren les llegendes? Aquestes són relats, que poden ser de ficció o no. Tot depèn de cada persona i de la seva imaginació i d'allò que consideri veritat o no. Les llegendes es conten de generació en generació, d'avis a nets, i així durant molt de temps. Poden ser orals o escrites. Normalment tenen una aparença històrica i succeeixen en un moment i lloc històric conegut per a tothom. Algunes llegendes, al igual que alguns contes, neixen de la necessitat d'explicar i comprendre una realitat popular poc comuna que succeeix entre la comunitat. Dintre del llegendari menorquí es poden classificar, segons l'argument, de la següent manera. Hi ha quatre tipus. Llegendes històriques, que fan referència a episodis i temps concrets de la petita història local, des de l'època megalítica, passant per totes les ocupacions que ha tingut Menorca. També hi ha llegendes sobre l'origen dels noms d'alguns llocs. 2. Llegendes relatives al nom sobrenatural i encantaments. Són narracions fantàstiques que expliquen fets de caràcter insòlit, mitjançant la intervenció d'éssers imaginaris, ja siguin follets, dones encantades o altres tipus d'encantaments. 3. Llegendes relatives al món natural, referides a les formes de la naturalesa o a fenòmens atmosfèrics. Per exemple, la dona de la penya marbre que seu o de Napaterrà. 4. Llegendes religioses, amb una presència religiosa que relaten experiències místiques. Trobades de la imatge de la Mare de Déu del Toro, amb Pedrola, esbondrell de pa... Segur que vosaltres en sabeu més que jo. Avui compartirem dues d'aquestes llegendes que formen part de la nostra història i que en part expliquen màgicament com es veia el món ara ja fa un temps enrere. Mariners, marineres, deixeu que la imaginació ocupi tot el vostre entorn ara mateix i prepareu-vos que les llegendes ja són aquí.

En el barranc del Jandà, penyes amunt, a un recincle per davall sa talaia de Torrepetxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca, o sa entrada, tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom, agafada a sa cova. Per casa per ell i corral per ses cabres, la prengué en Cànoves, es cabré, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges del barranc del Jandà. Un dia, estant de vora centrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribaven els peus, al ses cap i dreta, dalt una penya rònica, hi vegué una dama hermosa, vestida com una reina. Es cabré se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure. Hermosa, ferm i ricament vestida i dreta dalt sa roca, com una imatge de Montsa Penya. Es cabré se la mirà i callà la boca. No tenia res que dir-li. Una tercera vegada se li aparegué. Dreta, dalt sa roca, sa dama més polida que mai, més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué, ja que no em diu res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondrem, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or? Sa pinta, digués cabré. Ha! Seràs pobra tota sa vida. Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora centrada de sa cova hi ha una penya rònica que en diuen sa roca de sa dama. Llegenda anomenada sa dama de sa cova murada. Pretenien una jove dos enimorats cabalencs, tan cabalencs que ella no sabia qui havia de prendre, perquè no sabia a qui havia d'enjar. I ells, per llevar-li es mal de cap, van convenir amb unes mocions dignes de ferms aïmadors i de lota garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades, a sa planada d'estudons. L'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer engestís sa tasca, se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra com sa d'estudons és veritablement obra de gegants, i fer un pou amb una barrina d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella on sa penya és tan ferma i sa aigua és tan fonda, vol de lit i braons. Els dos animadors contraris, com a bons amics, no obstant d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa balada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres. Un aferrat a sa barrina, a tall de forada al món. S'altre, arrencant i traginant a coll penyes que, després de ben llavorades, les posava a un lloc, fent de mestre d'aixa, per a dans s'estranya nau carena per amunt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan duent sa darrera pedra no veien a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fondal i feu sa acostumada pregunta. Es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar sa aigua. Una flamarada salvatge gelosia enlluernàs de sa nau i furiós va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella ballada a festejar que sa lota no hi comparé més el jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. El jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. El jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. De fet, li falta una pedra, nau a guaitar. El pou és encara avui conegut per el pou de sa barrina o dels enimorats i mostra dins s'ample canó, faixes en espiral, menjades a sa penya, com que siguin buidades per una gúbia o per una barrina de gegants.
Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes. Llegenda de sa nau d'Estudons i es pou de Saimador. Totes dues les trobareu al folclor menorquí de la pagesia d'en Francesc el Branca.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Bueno, començarem com no pot ser d'una altra manera amb una breu presentació de la trajectòria d'Anna Clara, per qui no la conegui. Anna Clara Garriga Andreu va néixer a Mó i es va formar en fotografia artística a l'Escola Serra i Abella de Barcelona i actualment curses grau d'arts a la Universitat Oberta de Catalunya. Fa feina com a fotògrafa i videògrafa autònoma amb experiència que aplica tant en projectes personals com en feines d'encàrrec per a institucions públiques i entitats privades com el Consell Insular de Menorca, la Fundació Tàpies o Tecla Sala, entre altres. Ha exposat els seus treballs a Menorca, Còrdoba, Argentina, Barcelona, Olot i Palma i recentment va guanyar el Premi La Poliver 2025 i Premi Biosfera a creació documental del Menorca Doc Fest. Evidentment, això només és un petit tast i no sé si m'he deixat qualque cosa que vulguis destacar.
2: No, crec que així està bé.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.

0: en Salors, son pare de Salors, que és tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espant, tots aquests solien dormir a la cova de les taronges i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo anava amb una bossa de nitroclòrids, de nitroclòrids, li deien a ell, i ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
1: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur, degueren les vespes almenys eren les tres, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
2: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i dels coneixements que tenia cada un. De fet, per treure pedra o per esporgar una marina i fer rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements. I un poc les feines se repartien en base als coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
3: Entram ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els dos volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
2: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de la calç a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Era de venir de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar en alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen und Wortumwelt geschildert, és a dir, les illes Balears descrites en text i imatge. En els toms dedicats a Menorca dedica a explicar amb molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents i dedica una part molt important a xerrar sobre la calç, la importància de la calç a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava la calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir immutables fins pràcticament als nostres dies.

Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment també.

0: pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El més important de tot, el primer de tot era... Vos ho explico ja molt ràpid, que no us vull avorrir. El primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, xar jo, el lloc adequat on construïes forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt i la presència o no de vegetació també. A Menorca hi ha zones molt pelades, que on te li dona la tramuntana de ple, no hi ha un arbre. Per tant, han de ser zones molt protegides del vent. A Menorca l'entorn està molt condicionat pel vent i la salinitat que dues vent. Hi havien d'estar zones molt protegides, dins barrancs, a prop de barrancs, a zones del sur.
2: Bueno, avui en dia, clar, t'exigeixen més coses que un temps. Un temps anava dins la marina, un puesto de redossa, un puesto que hi hagués pedra a prop i rama a prop i ja anava bé. Bueno, ara ja al darrer pues, exigien i hi havia un punt d'aigua, per si cas hi hagués una cosa o l'altra, pues... un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguis molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desviï. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havia de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribava a un acord amb el propietari, amb el senyor, l'altre dia amb el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, de dir, bueno, pues aquí, no? Això és un bon lloc per fer calç.
2: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, un clot de casquet, el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament, o sigui, no es dedicaven a passejar les coses de molt en fora d'un lloc o l'altre, o sigui, agafaven sempre a prop. I de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo que sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, se n'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, o sigui, no estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després s'embarataven a 4 quilòmetres més en fora o una altra ubicació i feien feina amb aquell i anaven així.
1: Per construir un forn de calç el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària, la plataforma sur de Menorca, la part miocènica. Menorca té com a dues èpoques geològiques diferents i la plataforma sur, la que dona com a resultat les platges amb aigües turqueses que treuen a tots els turistes, aquella imatge idíl·lica de Menorca, és la plataforma miocènica, on la pedra calcària és predominant. Això us ho deia perquè l'altre material que es necessita per coure un forn de calç és la rama, i per aconseguir una bona flama dintre del forn necessitar molta rama fina per sempre tenir-lo ben encès. Per tant, aquests materials han condicionat molt la ubicació d'esforç al llarg del territori. No? Si no tots els forns de calç de Menorca estan inventariats ni catalogats, n'hi ha uns quants. No? Seria una feina ingent, perquè a Menorca tenim mils de construccions etnològiques de valor, mils. Jo he catalogat zones, i mils, no acabaríem mai. I sí que trobem que els forns tradicionals es concentren bàsicament en la zona sur de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, per no va de cavall a la terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forns de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui a prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forns de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, s'ha d'un camion i s'ha d'un fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fer més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
0: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc encès.
1: El pas següent era recull la llenya. Se feia a mà, òbviament, se duia a mà. Després, a poc a Menorca es va introduir els animals. A Menorca, la introducció de carruatges va ser una època molt moderna, fins al segle XIX no hi ha carros a Menorca, tot se feia a mà, dalt un asa. I després ja se fan camions i en vehicles. Menorca està molt traçada fins a època relativament recent, per això que els mètodes d'elaboració han estat molt artesanals fins fa molt poc. Una vegada tenien la llenya a punt, venia la feina d'extreure el pedreny. Això se feia manualment. Aquí tenim una relació. Jo, que treballava al vaixell per l'enciclopèdia, volien recollir molt la terminologia de les parts del forn, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. Aquí vaig tenir un poc les eines, maies per pal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure el pedreny. Tot això es feia manualment. En el segle XX se va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calciners ja ho feien amb màquina.
2: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si cas de mastir per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. O sigui, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. Se recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que ens coneixia, que anaven d'esporgar pins i això, ens deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé. Fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que emprava. Un temps també emprava quan hi havia la serradora de l'or que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa... el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui repartir entre les pedres. Hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitam un caliu, nosaltres necessitam flama. Si el foc no envolta la pedra no cou. És flama. Necessites cosa que faci molta flama.
3: Per coure el forn havien de fer feixos. Però manaven la marina neta. Per això no hi havia forn mai, perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia forn mai. Mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que havia nitrocolòrics. I resulta que la rama se feia picón. I allò se feia de tot. El picón, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camisa.
0: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
1: En relació al procés, mireu, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat i era una feina que requeria molta força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, era una espècie de clot. L'altre li deien solla.
2: Sí, sí, el forn de calç, el forn en si només és el clot. Un clot redó o semirredó, amb una portalada, i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que se converteix en calç.
3: Quan jo me vaig venir i quedar, jo dic, vaig fer de calciner, perquè vaig anar amb el xifoner, allà que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor, i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que dius, si te fugia el picot, ara més fugiu que jo. Dic, cony, dic, per què no li llogues el comprensor en el refet del forn, que era el primer que va dur? Sí. I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense homo, perquè si no havies de pagar el homo també. Diu, tu el comprensor només. Dic, en un dia, dic, jo te faré prou forats per tots anys, per fer els barrobins i tot això. I va encetar. Els barrobins eren explosius per rebentar la pedra, fèiem els forats per fer... Hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. No? Després coïen el forn i tot això.
0: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla. I per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
1: Després que el clot s'aparedava, se feia com una murada, que sobresortia per damunt del clot.
0: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny, diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta, i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
1: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això, a la primera xerrada, no ho hem comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Entre els xerrats dels matacans, hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
3: Pues també feia el pedreny, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar-lo, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què, li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... feien bordes, pues, havies de saber picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
1: Bé, en relació a l'esforç de calç, dir que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven els forns de calç d'aquí, un forn de calç d'unes mides convencionals podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per el que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són molta rama, són molt de feix. És a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbuferes, Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I el cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar la calç, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell. I feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure-lo necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant havien de valer-lo durant més temps, i produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar anar.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Celso Taboada, antic calciner.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: visca sa mare que te va parir.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

culpa fa així tot m'és igual. Som sa classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, despesa necessària.

0: Benvingudes, benvinguts.
1: Som a Ràdio Far i això és...
0: Arizones.
2: What's up?

0: Hola, bones. Aquesta setmana anem un poc tard, però no passa res. Arizones, com estem? Com anem? Com va tot, Gavi?
1: Ai, molt bé. Bon. Bé, entrem en el fatídic mes de desembre.
0: Que horrible.
1: Té, horrible, que té 31 dies, però sembla que tingui 3, no? Jo, en lo personal, estic contenta. Estan passant moltes coses al nostre voltant a nivell polític, però no les comentarem avui. Jo crec que les deixarem per el darrer programa de la temporada. Mm. Farem un alegato a favor de les dones i del Ministeri d'Igualtat i de la llei del sí és sí i de tot això.
0: Sí, a favor d'Ana Montero, mesquina, que està rebent uns pals bueno, per totes bandes, que aquesta dona sí. Vostè... Bueno, jo passo un poc de pena per ella.
1: Total.
0: Mm.
1: Tu què?
0: Molt bé.
1: Tu com jo, estàs?
0: Bueno, no diré que estic superbé. No seria la millor setmana de la meva vida. Però sí, perquè venim d'uns mesos de... S'octubre i novembre sempre ven encarregadets i el desembre és molt, molt, molt heavy. I sempre va ple de feina. I quan tu n'és autònoma, com jo, i un poc precària, per què no dir-ho, i fa falta complir objectius i arribar als terminis, i a més ser mare, ser amiga, ser parella, ser, bueno, ser tot el que som.
1: Superwoman.
0: Exacte, pues costa. Arribar a final d'any, 2022, arribarem ja derrapant.
1: A més tenim un podcast, no?
0: Exacte, i a més tenim un podcast.
1: Perquè no fem prou coses. Eh?
0: No, exacte.
1: Però
0: mos dona moltes alegries, també.
1: Mos dona moltes alegries, però bueno, necessitem un sponsor molt ric. Necessitem algú ric. Si algú amb molt de diners està escoltant això...
0: Vinga.
1: No?
0: Sí.
1: Podria fer que tu deixessis de ser una precària autònoma, una autònoma precària o una precària autònoma, i jo també. Vull dir, podríem ser riques també nosaltres.
0: No? Un poquet. No volem ser riques, volem estar tranquil·les.
1: Sí,
0: no, riques
1: i llegir,
0: no
1: mirar pel·lis, escriure un poquet...
0: Exacte. Bueno, igual si fóssim dones de ciències, si jo fos una dona de ciències, això no me passaria, o tal vegada sí. Mm-hmm. Però igual sabria calcular millor aquests pics de feina, no? Però què hi farem? Jo som una dona de lletres pures. Grec i llatí eren la meva passió i la meva especialitat a batxillerat. Després m'haig enamorat del món de la imatge i de la comunicació i la meva vida universitària i professional s'ha desviat cap allà. Però jo sempre vaig pensar que seria escriptora o pensadora o, o artista. Sí,
1: ho
0: no sé.
1: Un poc, eh?
0: I tu, Gavi, tu ets de lletres o de ciències?
1: Jo, mira, jo anava a una escola de química, de fet.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Anava a una escola de química i quan tenia 13 anys pensava que me dedicaria a la física.
0: Ala, no sabia, Gavi.
1: Pues sí, se me donava molt bé, en realitat. De fet, me vaig quedar enamorada d'una profe de física. Això ja hi ha gent al meu voltant que ja ho sap, però bueno, ho tornaré a explicar. Que va entrar a la classe i va dir... va entrar a la classe i va dir... Va fer un cercle molt gros a la pissarra.
0: Uh-huh.
1: I va dir, això és la física. Va dir. I va fer un puntet molt petit, allà enmig, perdut. I va dir, això és el que estudiarem nosaltres.
0: Wow.
1: I en aquell moment va ser com, uai, jo vull fer això, m'encanta,
0: clar,
1: és meravellós.
0: I quantes coses encara per abarcar i per descobrir, no?
1: Bueno, locura, locura, locura, locura. Me vaig flipar un poc, però després me vaig descobrir que m'agradava més llegir.
0: Va durar poc aquest
1: sí,
0: somni.
1: Sí, va durar aquest any, només. I ja després, fins i tot vaig acabar l'escola de química, però ja sabent que me dedicaria a les lletres.
0: Que bo, mira, però, bueno, no sabia,
1: sí,
0: Gavi.
1: Sí.
0: Bueno, pues, com haureu vist per el títol del programa d'avui, venim a xerrar de dones de ciències. Dones que, desafiant expectatives socials i o familiars, es van obrir camí en un món històricament pensat o fet per homes. Avui dia no és tan estrany, tot i que encara sí, però ho va ser, i molt, veure una dona en un entorn científic, de laboratori, d'estudis matemàtics o investigacions en els camps de la física i de la química. Per xerrar de so i més, tindrem una conversa amb la Marta Jordi, doctora en física i actual coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Na Gavi també ve amb recomanacions molt interessants.
1: Sí, jo per il·lustrar aquest tema avui us proposo dos documentals que, bueno, que et centren un poc en la realitat dels Estats Units, però que són bastant extrapolables a la situació de les dones científiques espanyoles. Un d'ells es diu Picture a Scientist i l'altre es diu Code, Descifrando la Bretxa de Género. I també porto un llibre per compartir un poquet en família, o totes soles, si volem, que es diu 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, escrit i il·lustrat per Rachel Ignatovsky.
0: Súper, som-hi, do.

Estem escoltant l'artista i compositora Guineu, una jove cantant catalana de veu dolça i melodies pop que combina guitarres i elements electrònics en aquest últim disc Forats Negres, on podem trobar el tema Ciència Estranya, inspirat en una gran incògnita de l'ésser humà. Pèrcada i mentides? Hi ha alguna ciència estranya al darrere d'aquest fet?

0: Fa dues setmanes, el passat 23 de novembre de 2022, Sara García Alonso, biòloga molecular i investigadora lleonesa, va fer història. Va ser seleccionada per l'Agència Espacial Europea, junt amb el compatriota Pablo Álvarez, per formar part de l'equip de 17 persones que conformaran la propera promoció d'astronautes de l'agència. De moment, Sara i Pablo entren com a reserves, però podrien participar en alguna missió futura. Des que el reconegut Pedro Duque l'any 1992, fa 30 anys, va ingressar a l'agència, cap altre espanyol, i molt menys espanyola, no havia tingut aquesta oportunitat. Llicenciada en biotecnologia a la Universitat de León, Sara García Alonso es va doctorar cum laude en biologia molecular i va ser premi extraordinari de fi de carrera. Actualment fa feina com a investigadora contra el càncer. Tot i que la seva formació i do no té res a veure amb el sector espacial, la ESA ha decidit comptar amb ella gràcies als seus amplis coneixements en diverses àrees de la ciència i de la medicina. En roda de premsa, Sara García Alonso va dir: «Si con mi presencia otras mujeres pueden cumplir sus sueños, si eso hace que una niña se encamine a hacer una carrera STEM o a ser astronauta, yo habré cumplido mi misión más importante». De fet, aquest any, dels 17 seleccionats a futurs astronautes per l'Agència Espacial Europea, 8 són dones. Anem pas bon camí. Hi ha coses que estan canviant. Sara, una altra vegada, comentava: «Eso dice mucho de nuestras capacidades. Esperemos que en el futuro, que haya una mujer española no sea noticia, porque haya muchas. El espacio es infinito, podemos llegar donde queramos». I tant que sí, podem arribar on vulguem i més, ara que ens és permès, sempre i quan realment ens deixin passar. El cas és que, com escriu Anna Berga, presidenta de la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, anem amb segles de retard. Concretament, anem amb 7 segles de retard. Són 7 els segles que van passar des que es va fundar la primera universitat de l'estat espanyol fins que una dona va poder accedir-hi. Alfons VIII de Castella fundava l'any 1212 la primera universitat espanyola a Palència, s'anomenada Studium Generale, i no va ser fins al 1872 que la catalana Maria Elena Maseras Rivera es va matricular a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona després d'aconseguir un permís especial. Sí, la primera dona llicenciada en Medicina en una carrera universitària a Espanya va haver de demanar un permís especial. Finalment, el 1910, 7 segles després de la creació de la primera universitat, es va redactar la Reial Ordre que permetria l'accés sense restriccions per raó de sexe en els ensenyaments universitaris. Així, a poc a poc, la dona va anar accedint en els estudis superiors. Som al desembre del 2022, 112 anys després, i les dones hem passat a ser majoria a les aules. A Balears, segons l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, en el curs 2019-2020 les dones eren el 59% de l'alumnat i el 64% dels graduats, per norma general, amb millor èxit acadèmic i amb menor taxa d'abandonament. Així i tot, la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral i social no es reflecteix en les mateixes xifres. Segons el darrer estudi de la UNESCO sobre dones a l'educació superior, el nostre avantatge acaba aquí, a les universitats. Les normes socials, els prejudicis i les expectatives, així com els sostres de vidre, limiten l'interès i condicionen l'itinerari vital de les dones i de les fietes des d'edats ben primerenques. De fet, només el 35% de les dones es decanta per fer carreres universitàries relacionades amb la ciència. Ningú sabria dir amb certesa, no hi ha cap ciència exacta que expliqui per què les dones preferim les lletres a les ciències, o les conegudes com disciplines STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. No sé si ho he dit bé.
1: Engineering.
0: Bueno, no l'he de dir bé nunca, no passa nada. El fet, però, és que necessitem evitar aquest desequilibri home-dona a la ciència i als estudis científics. Fa falta fomentar el gust per les disciplines STEM entre les dones, perquè la nostra presència, la nostra aportació en perspectiva de gènere serà i és clau per a una més ampla visió i aplicació de les disciplines científiques. A més, les xifres són qualificades d'alarmants per la pròpia UNESCO, perquè tot apunta que bona part de les feines del futur i del present són aquelles a les quals s'hi accedirà a través de carreres STEM.
1: Bé, és un poc el que plantegen, bueno, els documentals que porto jo avui, plantegen una mica això, saps? Que tot està relacionat amb
0: tecnologia, informàtica, noves...
1: I si nosaltres
0: les TIC, no?
1: Les
0: famoses TIC.
1: Sí, i si no ens ficam allà, a més de que aquestes disciplines es perden una part important del coneixement, de fet un 50%.
0: Exacte.
1: Nosaltres també deixam de tenir accés a feines molt importants.
0: Sí, sí, que seran
1: que decideixen moltes coses.
0: Exacte, sí, sí. I, bueno, com deia, segurament la nostra aportació, no només aportació, sinó la nostra presència en aquests àmbits laborals i científics donaran una nova visió, una nova perspectiva, no?
1: Bueno, totalment.
0: A com tractar amb aquestes disciplines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Semblaria, podríem dir, que la desafecció de les dones per aquestes carreres no seria per manca d'interès o d'habilitats, sinó més aviat per factors externs, per codis o costums generats a l'entorn social. En aquest sentit, i dos, l'única solució per posar remei en aquest problema o en aquest tema tornaria a ser l'educació. I abans de passar a l'entrevista, ràpidament voldria fer esment de dues figures, dues dones científiques que m'han copsat durant el procés de documentació i de preparació d'aquest programa. Lisa Meissner. Lisa Meissner va ser una científica austríaca, una de les més brillants del segle XX i amb poc reconeixement en vida. Ets l'única dona, de fet, que dona nom a un element de la taula periòdica, el Meissner, Meissnero. Nascuda el 1878 a Viena, Lise Meissner era filla d'una família jueva de classe mitja-alta. Va estudiar física a la Universitat de Viena, però va marxar a Berlín per poder seguir els estudis a la prestigiosa Universitat de Humboldt amb el gran físic Max Planck. Ben aviat, el també prestigiós científic Otto Hahn, que dirigia l'Institut de Física Experimental, va mostrar interès per incloure-la en el seu equip d'investigació. Com que era una dona, però, no tenia dret ni a sou ni a contracte. Ho va acceptar. És més, però, no tenia dret ni a fer servir el lavabo de la institució. Havia d'anar a un restaurant dels entorns de l'edifici cada vegada que tenia una necessitat. No te sembla un deliri?
1: Ok.
0: Junts, Otto Hahn i Lise Meissner van descobrir el protactini, un element químic nou, però no s'acaba aquí. Més endavant, després d'haver fugit de l'Alemanya nazi, van descobrir la fissió nuclear. La fissió nuclear seria la base de l'armament atòmic i també de l'energia nuclear. Otto Hahn va firmar l'article que corroborava el seu descobriment i ella no el va poder firmar per ser dona. La comissió Nobel li va atorgar el Premi Nobel en solitari el 1944 a Otto Hahn per aquest descobriment, tot i que la interpretació dels resultats de l'estudi l'havia fet Lise Meissner.
1: No puc dir res.
0: Res més.
1: No.
0: Com a dada curiosa, a Lise Meissner li van oferir un visat als Estats Units per incorporar-se al projecte Manhattan l'any 1942, mitjançant el qual s'estava investigant i desenvolupant la primera bomba atòmica. Aquest visat li hagués solucionat la vida. Recordem, era una jueva exiliada en plena Guerra Mundial. Bé, doncs, es va negar en rotund a formar part d'aquell projecte, al·legant que no podia participar per principis a la fabricació de cap bomba. Mira, se me posa la pell de gallina.
1: A mi també era el que t'anava a dir.
0: Molt fort.
1: Sí.
0: Un món millor seria possible amb més dones al capdavant, definitivament. Perdoneu, no queda molt bé dir-ho, però és que...
1: És així.
0: És que sí.
1: És que ho necessitem. Que ens deixin... Bueno... No?
0: Bueno, no que ens deixin, és que ser ja.
1: Sí.
0: És que igual es plantejarien altres coses i no fer una bomba atòmica, no?
1: Exacte. Sí.
0: Molt bé, amb sa segona dona que vull dur. Sagrario Mochales. Vull posar en valor una figura poc coneguda, na Sagrario Mochales, una científica més que ha passat desapercebuda fent la seva feina i sense donar-li més importància. Doncs perquè simplement era la seva feina. El passat 25 de novembre dedicava el diari El País un article a Sagrario Mochales, una microbiòloga i investigadora espanyola que té 90 anys. El seu nom forma part de la història dels antibiòtics perquè va participar en el descobriment i patent del primer antibiòtic descobert a Espanya, la fosfomicina, molt utilitzat en infeccions d'orina i altres afeccions. A l'entrevista explica que ella volia estudiar medicina, però la seva mare no ho va veure amb bons ulls. Mi madre era muy de su tiempo y una mujer no podía estudiar medicina porque ahí hay muchos hombres y quién sabe lo que puede pasar.
1: Bueno, recordemos que Dolors Abreu...
0: Sí, no? Va haver d'anar a la facultat
1: acompanyada de dos.
0: Escortada.
1: Sí, o sigui que...
0: Sí, sí. Sagrario, finalment, gràcies a el seu conco, que sempre la va recolzar i la va animar, li va proposar que estudiés ciències naturals i biologia, i així ho va fer. En acabar sa carrera i per recomanació d'una altra vegada del seu conco, el 1954 va entrar a formar part de l'equip d'investigació de la CEPA, Companyia Espanyola de Penicilina i Antibiòticos, a Madrid. A una Espanya on poques dones feien feina, més enllà de les feines enteses com a femenines, na Sagrario Mochales va aconseguir treballar en investigació científica. Aleshores, era habitual que una dona fos acomiadada en casar-se, però les seves aportacions i descobriments van fer possible que, tot i casada i embarassada, l'any 1954 na Sagrario pogués continuar amb la seva carrera. Cuando me casé y tuve a mi hijo, me quisieron echar, pero me salvaron los sindicatos. Com a dada curiosa, inicialment no estava plantejat incloure el seu nom entre els científics, tots homes, clar, participants a la patent del descobriment de la fosfomicina, perquè aleshores ni les dones ni els tècnics solien firmar aquestes patents. Va ser un col·lega d'investigació, David Handling, un nord-americà que treballava a la Merck Research, qui va insistir perquè el seu nom també figurés a la patent. Diu ella, tengo 19 patentes, pero nunca fui a cobrar, porque tenía que cruzar todo el campus de la Merck. Y dije, por $2 no me muevo. 19 patents, Sagrario. Quina crac. Na Sagrario fins i tot va ser sol·licitada per anar a treballar a Nova Jersey, a la seu de la Merck d'Estats Units, però va declinar amablement l'oferiment. Yo no podía ir a vivir a Estados Unidos. Sería un cambio demasiado grande para mi familia y para mi hijo. Habría ganado mucho dinero, pero no me arrepiento.
1: Molt de la seva època, també.
0: Capacitat de sacrifici.
1: Total. No?
0: Sacrifici,
1: primer cuidadores.
0: Sí.
1: Després ho de més, si tens temps.
0: Aquesta dona, els seus descobriments i les seves investigacions han salvat moltes vides. Ojalà no haguéssim de dedicar més programes de ràdio ni articles de premsa a visibilitzar aquestes dones i aquestes dades. Però sí, encara és necessari.
1: Sí, és que jo crec que a vegades els quatre homes que escolten aquest programa els hi pot semblar un poc cansat escoltar tots els temps que estem parlant d'aquesta ha fet això i l'altra ha fet allò i no sé què... Però és que ho necessitem. Necessitem que totes aquestes dones tinguin visibilitat perquè és una manera també de donar-nos visibilitat a nosaltres mateixes. Mm. I això, no? Fer entendre als nostres fills que tots som iguals.

0: I avui ens hem mogut nosaltres. Avui hem vingut amb els micros de Ràdio Far a l'Institut Menorquí d'Estudis, a l'IME. Sempre és un gust i és un luxe venir en aquest edifici que va acollir històricament el primer Consell Insular de Menorca i que ara és la seu de l'IME i també de l'OPSAM, així com de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. I hem vingut aquí per poder tenir aquesta conversa, com us hem dit, amb la Marta Jordi, l'actual coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Gràcies per acollir-nos a casa vostra, Marta. Benvinguda.
1: Gràcies a vosaltres per venir. Encantada.
0: La Marta Jordi Taltavull és maonesa, nascuda el 1980. És llicenciada en física per la Universitat de Barcelona el 2003. Té un diploma d'estudis avançats en física avançada per la mateixa universitat i un doctorat en ciències històriques per la Universitat Humboldt de Berlín. Ho hauré pronunciat malament, no?
1: Humboldt.
0: Humboldt. Ha fet feina com a investigadora en el Departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona, a l'Institut Max Planck d'Història de la Ciència de Berlín, on va escriure la seva tesi, i a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Magúncia, on també va donar classes d'Història de la Ciència i de Matemàtiques. Des de setembre del 2020 ets la coordinadora científica de l'IME. L'IME, per qui no ho sàpiga, per si queda alguna despistada o despistat entre els oients d'Arizones, és un organisme autònom local del Consell Insular de Menorca que es va crear el 1985 amb l'objectiu de fomentar i divulgar la cultura i els treballs d'investigació a l'illa de Menorca. Compta amb 5 seccions: Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia i Llengua i Literatura. Si haguéssim de xerrar de tot el que fa, publica, coordina i gestiona l'IME, no acabaríem mai, però no puc començar d'una altra manera. Marta, quina va ser la teva voluntat en accedir en aquest càrrec, en el càrrec de coordinadora científica de l'IME?
1: Bé, la meva primera il·lusió era poder contribuir des de l'experiència acumulada de tots els anys fent recerca i fent recerca en concret en història de la ciència, contribuir a la recerca local en un territori amb el qual m'hi sentia evidentment molt, molt vinculada. No? I la idea seria reforçar i potenciar a partir d'aquesta experiència tot allò que fa de l'Institut Menorquí d'Estudis una entitat única i per començar ja és el seu propi nom. No es tracta d'un institut d'estudis menorquins, sinó un institut menorquí d'estudis, generant coneixement des d'aquí, però que té una mirada global i ha de tenir un impacte global i no només generar coneixement, sinó que la idea és també difondre'l i transmetre'l.
0: Un detall important aquest, del nom.
1: Sí, és molt important i a més és fa de l'Institut Menorquí d'Estudis un institut realment únic, no? allà on vas, no? Bueno, únic al món, no ho sé, però únic sí en molt de llocs i característic realment amb aquesta concepció inicial que té. I clar, com que els contextos canvien, l'Institut Menorquí d'Estudis ja té 36 anys, doncs per continuar sent aquest referent de recerca a Menorca amb aquestes característiques cal anar adaptant també la pròpia institució en el propi context i en els propis nous reptes, no?, que existeixen també a la societat menorquina i a la societat global en general. Fa 36 anys potser no estàvem rellant de canvi climàtic de la mateixa manera que ho estem xerrant avui, no? Ni tampoc les maneres de difondre o de fer la ciència participativa eren les mateixes que fa 36 anys. Per tant, això vol dir que ens hem d'anar adaptant en el context per seguir sent allò que hem estat des del primer moment.
0: Llicenciada en física i amb estudis avançats en física avançada, no sé com vas viure tu en primera persona, com a dona, la teva entrada en els estudis universitaris i més tard en el món laboral. Tu vas plantejar que en ser dona tindria segurament manco companyes o això

0: era un ambient molt bo a nivell d'estudiants que érem, no? Vull dir que ho tornaria a fer, moltes vegades ho he dit, no? Si hagués de tornar a triar una carrera, la tornaria a triar en aquesta.
1: I a tu, des de petita, ja te va venir, la vena científica, o va ser una cosa també com d'entorn familiar? Com va néixer aquesta inquietud per part teva?
0: Bé, jo sempre ho havia tingut molt clar, no? Si no recordes el primer moment en què vaig dir estudiaré física, sí que record que sempre m'ha agradat molt en general aprendre, que les matemàtiques i el pensament abstracte en general m'ha agradat molt sempre també, i la física, per suposat, perquè m'adonava l'opció a demanar-me coses concretes sobre el funcionament del món, que es poden traduir en un llenguatge matemàtic, però també a plantejar preguntes més generals i filosòfiques, no? I aquesta combinació de les dues coses sempre m'havia atret. I a nivell familiar, sí, clar, he tingut un suport sempre. Vull dir que a nivell familiar, mon mare és metgessa, mon pare és arquitecte, vull dir que venen de carreres científiques, però a més sí que es ve que per mon pare la física havia estat sempre una de les seves vocacions, i jo trobo que això probablement també m'ha influït, no? Vull dir, teníem moltes enciclopèdies a casa de física, d'astronomia i un telescopi, i que també ho he viscut des de petita en això.
1: Quina és la tendència actual, més o manco? Quantes persones es graduen a Espanya en matemàtiques, ciències i enginyeries? I d'elles, quin percentatge són d'homes i quins són de dones?
0: En total hi ha més dones que estan estudiant, fent estudis universitaris que homes en general. En les ciències segueix també sent el major nombre de dones que d'homes, un 53,1%, però aquí després aquest percentatge va disminuint a mesura que te vas fixant en unes ciències i no unes altres, perquè clar, dins ciències hi entra també la biologia, la medicina i la física. Per exemple, de física, en el curs 2017-2018, que és les dades a les quals he pogut accedir, hi havia només més o menys un 25% de dones que van voler fer física. I si vas, per exemple, a carreres d'enginyeria, encara aquesta proporció és molt inferior, i especialment preocupant és en el cas, per exemple, d'informàtica, que només un 12,2% en aquest curs que he dit abans eren dones. I és una tendència que no va millorant necessàriament en els anys, no? Vull dir que, per tant, és un tema a reflexionar. Per què? No? Hi ha tan poques dones que s'interessin, que vulguin fer estudis de ciències. I si volen fer estudis de ciències, normalment són estudis de medicina o altres carreres també relacionades amb aspectes que es consideren socialment femenins, com la cura d'altres persones, no? Com és el cas de la medicina mateix, l'infermeria, etc.
1: Clar, és una gran pregunta perca, no? Però històricament les normes socials, els prejudicis i fins i tot les expectatives envers el paper de la dona, la seva família, han anat com limitant i condicionant el seu itinerari universitari i social. No sé si perquè tal vegada, per aquest prejudici no s'envalentonaven tant, o realment és perquè sentim que no és el nostre paper, no? A la societat.
0: Sí, jo trobo que aquí hi ha moltes causes. Realment no pots donar una només, i ja fa anys, dècades, de fet, que hi ha els estudis feministes sobre la ciència que aborden aquesta qüestió, sobretot en els anys 70, comença una onada d'estudis feministes que volen pensar, que es plantegen el per què hi ha menys dones, al manco visibles, en la història de la ciència. Primer comencen intentant abordar estudis de dones, intentant rescatar noms de dones i les seves biografies dins la història de la ciència. I després això, però, va creixent aquest tipus de plantejaments fins al punt de plantejar-se què és la ciència, no? Els estudis feministes al final donen lloc a estudis sobre la ciència en si, perquè un es comença a plantejar si la ciència com a fenomen social, com a fenomen històric, en realitat és un producte també de la societat patriarcal, no? de tant de segles.
1: Que interessant.
0: I això és molt interessant. I, per exemple, hi ha estudis que realment demostren que la història de la institucionalització de la ciència en si mateixa, com la coneixem avui,

0: pues és paral·lela també a una exclusió sistemàtica de les dones en aquest sistema de la ciència. Des de diferents punts de vista i en moltes, en moltes vessants, no? Per exemple, des dels espais, ja des del segle XVII es comencen a crear nous espais on produir ciència, com les societats científiques, acadèmies, per produir coneixement científic nou, no? I bueno, pues no és fins a mitjans, per exemple, de segle XX que no hi entra per primera vegada les dones, no?
1: Fins a mitjans del segle XX.
0: Fins a mitjans, 1945, per exemple, és la primera vegada que entra una dona a la Royal Society of London.
1: Wow.
0: I ja d'uns quants segles de vida aquesta entitat. Però també fins i tot els nous sabers que sorgeixen arran de la ciència moderna, no? La química, la física, la medicina, clar, l'estructura de les disciplines, bueno, pues és una cosa relativament nova, no? I a mesura que es van construint també nous sabers i nous espais per reproduir aquests sabers i per ensenyar aquests sabers, també pues es va excloent també la dona d'aquests sabers, per exemple, no? Un dels exemples, per exemple, més clars és de la obstetrícia. Durant molt de temps, el coneixement dels parts era un coneixement que pertanyia realment a les dones, a les comares, que s'anaven transmetent...
1: Clar, clar.
0: D'unes a les altres, també hi havia llibres, vull dir, no oralment, hi havia tot un coneixement. En el moment en què aquest coneixement passa a ser transmès dins les facultats de medicina o els hospitals, en què ja les dones hi tenen un accés limitat en tant que professionals, clar, aquest coneixement el van perdent les dones i se'l van apropiant els homes que exerceixen la professió de metges, no?
1: Clar, és que és com un sistema, no?
0: Clar, és una exclusió.
1: Que afavoreix l'exclusió de la dona.
0: Clar. Sí, i cal conèixer-lo a nivell històric. Vull dir, tampoc no cal que
1: no fa falta hurgar en l'herida.
0: Hurgar, no? Però sí, vull dir, és que fins i tot també s'imaginari, des de l'imaginari de l'antiguitat de la ciència, de sabers com a muses, doncs ara l'imaginari modern de la ciència és masculí. Realment, no? És científic, no? Per excel·lència, l'estereotip és normalment un home.
1: Totalment.
0: I amb la qual cosa també canvien els propis imaginaris de les dones, no? Quin és el paper? Som nosaltres mateixos moltes vegades que ens autoexcloem, però això té una raó històrica.
1: M'ho censuram també perquè no ens sentim representades, no? De qualque manera.
0: Exacte.
1: I per tant ens sentim fora de lloc.
0: Sí. Exacte. I també com a objecte de ciència, vull dir, tots aquests també estudis científics sobre la dona, la ciència, han abordat moltes vegades la història de la medicina, la biologia, i han abordat com la dona ha estat també exclosa com a objecte d'estudi científic. Per exemple, els primers esquelets, no?, que van ser estudiats a nivell científic de les dones, pues, daten del segle XIX. I també és curiós, després, quan comences a mirar de quina manera es tracta tractaven aquests esquelets, no? De quina manera s'estudiava l'anatomia femenina, pues se la comparava al principi, per exemple, amb l'anatomia de fiets, no? I això ja és molt significatiu, no? En les proporcions dels ossos i tot, de quina manera la ciència no sempre ha actuat en neutralitat, sinó que hi ha una forta càrrega també de vegades ideològica en la manera que nosaltres ens miram els objectes d'estudi, no? Clar, fins al punt que bueno, bueno, hem establert, ens hem imaginat, hem pensat la ciència en funció moltes vegades d'una sèrie de dualitats que tampoc a nosaltres ens afavoreixen, no? Moltes vegades contraposam la raó en el sentiment, la natura a la cultura, la ciència a la creença, l'àmbit públic a l'àmbit privat, i aquí la dona, normalment, és la qui s'acaba quedant amb aquesta part dels dualismes que són, pues, els sentiments, la part de creació cultural, les més creences i l'àmbit privat. A mesura que són els homes i la ciència que va agafant un àmbit més públic, la dona es va quedant més en l'àmbit domèstic i privat, no? I això és una cosa que té un origen històric, una evolució històrica, també uns llocs on es produeix. Evidentment, moltes vegades reduïm quan rellam de ciències, el rellam de ciència en general, com si hagués estat igual per tot el món i no per tot el món, el coneixement s'ha generat i s'ha reproduït de la mateixa manera, vull dir que tenim una visió molt, molt eurocèntrica. I aquesta anàlisi feminista de la història de les ciències, de filosofies feministes, pues, el que han abordat és aquesta qüestió, sense necessàriament haver d'arribar a un relativisme, no?, total de la ciència és només un producte social i socialment construït tot, però sí que és necessari posar de relleu que la ciència és un fenomen històric, és un fenomen social que no es pot desvincular del context en què s'ha produït. I això inclou no només les dones, sinó realment, com t'he dit abans, pues, tots els altres col·lectius que normalment també han estat marginats d'aquest procés de creació científica, no?, de coneixement científic.
1: I tant.
0: Perquè normalment el nostre estereotip ja no és que no és només un home, és que és un home blanc.
1: Europeu, blanc, sí.
0: Exacte. I tot això te permet pensar la ciència des d'un altre punt de vista i això a partir dels estudis feministes.
1: No havia reflexionat mai sobre aquest tema, però és que me sembla molt interessant tota aquesta dualitat que acabes de plantejar, no? Perquè és que realment hi ha un repartiment de lo que formaria part de sa raó, no? De sa banda així com més de científica, lògica, raonada, masculina.
0: Clar.
1: No?
0: Sí.
1: I tot un altre repartiment més de sentiments, de ses emocions. I clar, és que de repent ho veig superclar i me sembla una dinàmica i una tendència molt difícil de rompre de qualque manera, no? I que amb això es fonamenten tot heteropatriarcat on és que vivim.
0: Sí, sí, sí. No? A més afegiria una altra dualitat com, per exemple, coneixement global i general amb la concreció de les experiències quotidianes i concretes del dia a dia o d'un lloc, vull dir, perquè també, no? Vull dir, al final, quan mos anem a analitzar la ciència, no podem separar el fet local d'un coneixement més global o d'un impacte global, o sigui que realment i això mos condiciona molt i no és tan fàcil, és que no és gens fàcil de rompre aquestes dinàmiques. Duen segles que s'han estat generant aquestes dinàmiques històricament. Clar, sí que es ve que les dones han començat a entrar a la universitat a finals del segle XIX, però de forma reglada i formal, no? A principis del segle XX. Clar, no són tants anys, no són tantes dècades com perquè les dones, començant sent només una minoria, hagin pogut realment canviar el context, no? Perquè a part hi ha, i m'agrada molt, hi ha una física, una Megan Urry, que és ella astrofísica, clar, és una dona en un ambient masculí, evidentment, durant quasi tota la seva carrera.
1: I tant, clar, l'astrofísica.
0: Exacte, i que reflexiona sobre el fet de ser dona dins el món de sa física. I si bé ella es planteja si alguns conceptes de física poden ser masculins o femenins, i al final acaba dient que no, vull dir, de fet, utilitza la metàfora de que els fotons no tenen gènere, per exemple, però sí que acaba afirmant que si bé els conceptes físics potser és difícil assignar-los un gènere, la cultura científica en si mateixa és completament masculina. I ella explica la seva experiència i diu que ella va haver d'aprendre durant molts anys com funcionaven les discussions entre homes. Clar, per ella, una discussió científica consistia a expressar un punt de vista, però també a escoltar el punt de vista de l'altra persona i arribar a alguns punts
1: de trobada,
0: d'acord, i de negociar. I ella afirma clarament en aquest article que en el cas dels homes no funciona així en la seva experiència personal. Diu, no, els homes expressen la seva opinió, l'exposen allà mig i a partir d'allà és una qüestió de múscul avant qui guanya, no? Wow. Escoltar l'altre no és tan important.
1: I ella va haver de desenvolupar un poquet aquesta habilitat per poder també dins del seu camp científic poder rebatre, parlar...
0: Clar, ella diu que al principi s'estranyava de la manera, no?, que tenien de fer. Va haver d'entendre aquesta dinàmica per poder-hi intervenir. I clar, aquí Aquí, clar, són moltes preguntes, realment. Clar, primer de tot, ens hem de plantejar, és una experiència personal, individual seva, o és una experiència que viuen més dones? Jo m'atreviria a dir, el manco jo també l'he viscuda, que és una experiència que no és únicament individual d'ella. Si és una experiència, per tant, vull dir, de moltes dones, col·lectiva, per tant, vol dir que té alguna implicació més que una implicació individual, sinó que és una cosa sistèmica i que s'ha d'abordar d'una manera sistemàtica. Però, clar, és molt difícil, hi ha molts estudis sobre això, però és molt difícil definir si hi ha una cultura masculina o femenina, no?, de la ciència. I bueno, pues és un tema bastant actual. Si bé hi ha hagut molts estudis sobre feministes, darrerament també hi ha publicacions que es plantegen quina és aquesta masculinitat, no?, en sa ciència, en què consisteix. Perquè això realment és un problema, i si realment hi ha una cultura masculina o femenina, o que probablement no és monolítica, perquè mai ho és.
1: No, sempre hi ha grisos.
0: Sempre hi ha grisos. Això també pot ser un impediment perquè les dones, no?, vulguin accedir a estudis científics, sobretot clarament masculinitzats, no? Clar, te tira per enrere, perquè aquí la disjuntiva és...
1: Te condiciona de qualque manera.
0: M'he de transformar, no? He d'adaptar la meva manera de ser a una manera de funcionar imposada, no?, que ja té molt de segles de trajectòria i de tradició, o bé és una manera de fer que no té per què ser així necessàriament, no?, la cultura científica, i jo hi puc anar allà incorporant altres maneres de fer, tal vegada fins i tot més integradores de la diversitat, no?
1: Clar, sí, sí.
0: Clar.
1: Jo apostaria per aquesta.
0: Aquesta, segona. Jo sí. També apostaria per aquesta, no? Segona.
1: Definitivament.
0: Sí,
1: El que passa és que, clar, has de tenir sa valentia, s'empenta, ses ganes i els recursos...
0: Recursos de tot tipus, emocionals tot tipus, també, sí, per fer front, perquè moltes vegades pot ser que t'hagis sentit com a dona fora de lloc, en un lloc clarament masculinitzat, i has sentit coses que te fan sentir a tu malament, però que en realitat no són culpa teva, sinó que potser hi ha alguna cosa més allà que s'ha d'abordar.
1: Els estudis feministes dels que acabes de xerrar, supos, com has dit, van engegar en els anys 70, sí, amb la segona onada del feminisme a nivell, sí, mundial. No sé si es van fer des dels Estats Units, també des d'Europa,
0: sí,
1: i això d'alguna manera ha tingut continuïtat, ha tingut recorregut, o es van quedar allà un poquet aquells estudis? És a dir, des de la ciència i el feminisme s'ha seguit un, sí, poquet treballant en aquest sentit per valorar aquests aspectes?
0: Sí, sí, sí. I segueixen, sí, havent estudis, sí, sí, sí, i actuals, i de fet hi segueixen també, ara, com he dit abans, també hi ha estudis sobre masculinitats, no?, de com es construeix la masculinitat també científica, per entendre encara millor quins són els mecanismes, no?, de la dinàmica de la ciència mateixa des d'una perspectiva de gènere. I també, clar, això ha tingut molta continuïtat també tots els estudis postcolonials, decolonials, de sa ciència, no? Ja no es tracta només de sa minoria, de ses dones com a minoria, sinó de moltes altres minories, amb això també evolucionat.
1: I clar, i no només de sa dona blanca europea, com clar, dèiem també, no? Clar, sinó anar ampliant, clar, aquests objectes d'estudi.
0: Sí, sí. I com ja t'he dit, per exemple, la història de la física, en història de la física no hi ha tants estudis tampoc de gènere. I de fet, ara estic dins un grup de recerca a nivell internacional, en que es planteja introduir la perspectiva de gènere en la història de la física quàntica. Això és perquè en el 2025 serà el centenari de la mecànica quàntica, es vol declarar, pues, any com a de la mecànica quàntica, i un petit grup, no?, de tots els estudiosos de la història de la física quàntica, que tampoc són tants, no?, a tot el món, pues, tant homes com dones, ens hem plantejat introduir aquesta perspectiva de gènere que realment, dins la història de la física quàntica, que realment no existeix. No?
1: Que interessant, segur que sortiran, sí, conclusions interessants. Sí, sí.
0: Sí, a veure, per ara ens estem plantejant moltes preguntes, i també també estem intentant també abordar diferents estudis de cas. Sí.
1: Hi ha noms de dones excepcionals que, tot i ses resistències, tot i anar contracorrent, van fer el seu camí en el món dels estudis científics i de la física, i en coneixem algunes a nivell internacional i a nivell nacional, no? Podríem destacar algun nom així ràpidament?
0: Bueno, Marie Curie és el nom per excel·lència, sí. És un bàsic, Lisa Meitner també, però realment com a bàsics no n'hi ha tants de noms, sobretot és la Marie Curie, i això és de preocupació, no? Que en la majoria de casos només de nom de física dona coneixem la Marie Curie.
1: Clar. I a nivell local, però a Menorca en concret, també podem xerrar d'un nom en majúscules, que és na Maria Lluïsa Canut. Sí. Hi ha hagut altres dones lligades en els estudis científics i de pedagogia de la ciència, sobretot, com na Margalida Comas, de la que ja vam xerrar també en el segon capítol d'Arizones, és de Pioneres. Però anem amb na Maria Lluïsa Canut. Na Maria Lluïsa Canut, llicenciada en física, va tenir una dilatada carrera junt amb la seva parella sentimental i científica, en José Luis Amorós. Què m'ho pots explicar d'ella?
0: Com dius, bé, va ser una dona excepcional, però realment totes les dones, vull dir, que són excepcionals, no? Exacte.
1: Això segur, sí, sí.
0: No, ella és menorquina de naixement, però realment hi va viure pocs anys. Després va estudiar a Mallorca, a la secundària, va estudiar aquesta carrera de física. Ella va néixer en 1924, o sigui, l'hem de contextualitzar dins el segle XX i sobretot durant l'època del franquisme, no? Quan ella va desenvolupar aquesta carrera. Ella va començar a estudiar física a València, però després va acabar la seva carrera a Barcelona. Va fer doctorat en un moment que evidentment no hi havia gaires dones, si n'hi ha poques ara, no? de dones que estudien física, doncs en aquell moment encara n'hi havia menys. Va ser allà on va conèixer a la seva futura parella, José Luis Amorós. Ella va fer contribucions sobretot en el camp de la cristal·lografia, no? Aquell era un camp que estava en creixement en aquell moment, i allà van coincidir amb el seu amo venia de geologia, ella de la part de física, i realment aquesta combinació també de disciplines és bastant exemplificadora de la interdisciplinaritat de la pròpia cristal·lografia, no? Com a àmbit de coneixement.
1: I van ser parella també científica?
0: Ser parella científica, sí. I és una d'aquelles parelles científiques en què és difícil a vegades veure què va fer un i què va fer l'altre. I potser no és necessari, no? Tampoc anar en el detall, perquè moltes vegades la ciència és col·laborativa i realment aquí el que importa és la col·laboració. De fet, no és un cas únic. El concepte de parella científica dins la història de la ciència s'ha estudiat molt, perquè sobretot en el cas de les dones, per estudiar i entendre més la seva trajectòria, moltes vegades se'ls ha hagut de posar, molt més que en el cas dels homes, en el seu context també personal, no? I moltes, i més el cas també de na Marie Curie, sí. I de tantes altres dones que han fet carrera científica, que aquesta carrera científica s'explica també perquè hi havia un home sensible especialment en aquestes qüestions i que els va recolzar, i que potser també era un home diferent des d'aquest punt de vista, no? I després de tot això, vull dir que realment m'han fet grans contribucions importants a la física, tots dos, a la cristal·lografia, per les quals també van guanyar el premi Francisco Franco 1967, per les seves contribucions científiques. Després se'n van anar també tots dos a Illinois, allà tots dos a Illinois van fer molta feina, moltes contribucions, i allà va passar una cosa que va canviar la vida de na Maria Lluïsa Canut, i que és un episodi molt interessant. Ella en aquell moment s'implica directament en la lluita feminista que hi havia en aquell moment per la igualtat de sous entre homes i dones a les universitats dels Estats Units, des de Illinois, amb el recolzament del seu amo. És la primera dona de la universitat d'Illinois que posa una denúncia en contra de la universitat per la desigualtat de sous que hi havia.
1: Wow.
0: I això és una acció coordinada entre comissions de totes les universitats dels Estats Units en aquell moment, no? Forma part ella, a més, com a representant de la seva universitat en aquesta comissió estatal. La dinàmica és denunciau, no?, les universitats en massa perquè sigui una acció col·lectiva, ella ho fa, s'implica al 100%.
1: Ah, pell de gallina!
0: Per qüestions la fan fora, la fan fora de la universitat. Clar, s'havia convertit des d'una persona que estava contribuint científicament d'una forma molt productiva amb un element incòmode. La raó estricta no és que s'hagi implicat o que hagi fet la denúncia, sinó que hi ha, bueno, algun altre malentès entremig que s'interpreta d'una manera o de l'altra i que dona peu, no?, a fer-le fora. Hi ha tot un procés de negociacions. Clar, ella en aquell moment ja perd, perquè això dura uns quants anys, la dinàmica, la carrera científica. De fet, malauradament ja no publicarà molts més articles, de fet un parell només d'articles científics en física. Però canvia, no?, el seu perfil i contribueix amb altres temes com en política científica. Ella mateixa fa la reflexió que ara li comencen a interessar molt més els temes de coordinació i de política científica. Després tornen a Madrid, els dos, per ell. Ell hagués quedat en els Estats Units, però a ell li donen una plaça de catedràtic a Madrid i decideixen tornar tots dos. Teòricament ella segueix fent feina de laboratori, de fet, fent feina en el CSIC, però una de les seves majors contribucions és a partir de tota l'experiència adquirida en programació informàtica, en simulació de sistemes per entendre millor la física de l'estat sòlid. Pues tot això, amb aquesta experiència, la reconverteix i crea tot un sistema d'informatització de la biblioteca de la Complutense de Madrid, que de fet, pues, si no s'utilitza encara, se va utilitzar durant molts anys. O sigui, comença de fet, i això és molt interessant, a transformar, no?, també el camp de la documentació o biblioteconomia.
1: Exacte. A partir del seu saber científic, no?
0: I després tornen a Menorca, ella es retira i bueno, decideixen tornar a Menorca. I ella segueix sent activa, o sigui, jo una de les coses que m'agrada més de Namarillos i Canut és aquesta, això és així com jo la interpret, necessitat d'anar transformant, no?, els contextos en què ella es va trobant, no? I, per exemple, aquí a Menorca, pues, té una... Bueno, ella és fundadora, membre fundadora de l'Institut Menorquí d'Estudis, també entre l'Ateneu. Allà publica un llibre juntament amb el seu amo, però sobretot és ella qui lidera la iniciativa, sobre anatomia d'una cultura, que és, fa un estudi sobre tots els volums per als 100 anys de la revista de Menorca, fa un estudi de la cultura menorquina a partir de tots els articles dels 100 anys de la revista de Menorca i utilitza tot un sistema informàtic, una altra vegada, o és tot el sistema d'informatització que ella ha après, per crear aquest contingut. I té oposicions, o sigui, aquí, pues, en el context menorquí, no tothom acaba d'entendre allò que està fent. Alguns es veuen... bueno, com a que se senten atacats, no? Sobretot homes, clar. I sí que es ve que, tot i que hi entren amb moltes ganes de Menorca, no s'hi acaben de trobar a gust. I després parteixen finalment cap a Mallorca, tot i que aquí fan altres contribucions, com el llibre aquest, no?, de què hem xerrat abans, sobre la història també de la bruixeria a Menorca.
1: Sí, fora de micròfons comentàvem amb la Marta que, casualitat o no, en José Luis Amorós, la parella sentimental i científica d'Anna Maria Lluïsa Canut, és l'escriptor dels que us xerraven en el primer episodi d'Arizones, el que va escriure Brujas, Médicos i el Santo Oficio.
0: Exacte, sí, per això. Pues, això, no? I és una de les coses, un d'aquests aspectes que m'agrada més d'ella, és aquesta capacitat transformadora del món de la física, després del món de la política científica, la lluita feminista en els Estats Units, en la biblioteconomia, després aquí, no?, dins el món local de la cultura.
1: Una figura excepcional,
0: una figura excepcional que ningú ha estudiat, no?, fins ara. He de dir també que això no és només un projecte meu, que realment hi ha altres persones que estan també recopilant informació per na Lluïsa, per na Maria, sobre na Maria Lluïsa Canut, en Joan Marc, en Miquel Marín, Agustí Seva, Juan Carlos García, i que estem tots intentant recuperar aquesta figura.
1: Pues esperam amb moltíssimes ganes veure el resultat d'aquesta investigació. I hem d'anar acabant, Marta, anirem directament a la darrera pregunta ja. Què li diries a una fieta que vol ser científica?
0: Bueno, pues que endavant. Hem vist que hi ha poques fietes que volen ser científiques, primer de tot, endavant, i que no fa falta que sigui cap heroïna. Cada vegada més, per donar més visibilitat a les dones, acabem donant, explicant històries de dones que han estat i han hagut de ser heroïnes. I de vegades me planteig si realment, exacte, estem fent un bé o no. I jo trobo que a vegades no fa falta, és que no ho hem de ser heroïnes, ni herois ni heroïnes.
1: M'encanta, o sigui, aquesta reflexió, Marta. Moltes gràcies.
0: La ciència és col·laborativa, com tot, i hem de contribuir tots des de la nostra posició sense la necessitat d'herois ni heroïnes. I bé,
1: bravíssima,
0: coses.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marta, moltes gràcies per el teu temps, per venir aquí, per estar amb nosaltres en els micròfons de Radio Far, una entrevista molt interessant, m'enduc apuntades moltíssimes coses i bueno, segur que haurem de tornar a venir en algun moment a l'Institut Menorquí d'Estudis.
0: Això espero.
1: Gràcies.

0: Ai, Gavi, quina pena que no poguessis venir a l'entrevista amb la Marta Jordi. Les teves aportacions segur que haguessin estat molt valuoses. I jo amb aquest, amb aquest final, no? Que no cal ser una heroïna. Basta en ser una científica més.
1: Sí, sí, sí. És que en realitat, tot i que estem tots els temps posant en valor dones que han fet tal o qual cosa perquè ho necessitem com referents, és això, en realitat el que volem és que arribi un moment que això sigui tan normal que no necessitem posar...
0: Que no ho haguem de destacar.
1: Que no ho haguem de destacar.
0: Que no n'haguem de xerrar.
1: No, o sigui, que puguem xerrar d'altres coses.
0: Exacte.
1: Sí? Només de música i sí. Sèries, però no relacionades amb totes les coses que ens passen o que ens deixen de passar a les dones, al final,
0: sí, sí,
1: perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí. Molt bé, i què? Què duim avui? Bueno, ja ho deies, no? No sé si començaràs per el conte o per els documentals.
1: Pues mira, començaré per el conte.
0: Vinga.
1: Què trobes?
0: Molt bé.
1: Pues jo crec que de repente trobo un fil conductor en tots els nostres programes i cadascú ens va portant un poc a l'altre i tots estan com una mica relacionats, no? Perquè els darrers dos programes pues, parlaven un poc de la importància que té l'educació. I per això pues, porto un llibre que ho puguem llegir totes soles, tots sols, soles, o en família, amb fiets, fietes i de més. Bé, com dèiem, tenim moltes col·leccions amb protagonistes femenines, per exemple la de Petita i Gran, que ja l'havíem esmentada, però també hi ha molta ficció infantil amb personatges molt potents, com Hilda, per exemple, que ja està a la sèrie en Netflix,
0: oh,
1: i també
0: genial,
1: és un còmic, és preciós.
0: Sí.
1: O la nostra estimadíssima i recuperadíssima Pipi Calces Llargues.
0: Hombre.
1: Que és la cosa més moderna que existeix. Per favor, si no heu llegit Pipi, aneu a agafar el llibre i si voleu agafar la traducció en català, és boníssima. I també hi ha contes, bueno, llibres més divulgatius, com per exemple un que es va fer bestseller pràcticament, que és el de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
0: Ah, sí.
1: Bé, alguns d'ells no és que siguin llibres que diguis oh, que guai, me fa moltes ganes de llegir aquest llibre, no? Però són aquests llibres que són un poc necessaris, entre cometes, i que serveixen un poc, no? Per això, per posar en valor les dones que ens han precedit. Es diu així? Sí. Aquest que us porto avui entraria un poc dins d'aquesta categoria i es diu Mujeres de Ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Està escrit, il·lustrat per una dona que es diu Rachel Ignatovsky.
0: Pues, té molt bona pinta.
1: Sí, és molt bonic perquè té... Bueno, lo que fa és que agafa una doble pàgina i un color diferent per cada una d'aquestes dones i ens explica breument la vida d'elles i els motius per els quals va destacar en el seu camp. No? Com dèiem, necessitem dones que destaquin i dones que no destaquin també en aquests camps. Però bueno, aquí posant les que destaquen. No?
0: Mm-hmm.
1: En el llibre hi ha personatges ja molt coneguts, com na Marie Curie, Nada Lovelace o na Jane Goodall, però hi ha altres que no tant, com per exemple na Emmy Noether, una matemàtica teòrica que va fer molt d'avanços en el camp de les matemàtiques aplicades a la física i que van donar lloc a lo que després es coneixeria com el teorema de Noether, en el qual es basen quasi totes les teories físiques de l'actualitat.
0: Ah.
1: Com curiositat, la Societat Europea de Física otorga un guardó que porta el seu nom i que reconeix la labor, la feina de les dones en aquest àmbit. I aquest any, aquest guardó va recaure amb Pilar López Sancho, una dona de 69 anys, una professora madrilenya del CSIC, que també va dedicar la seva vida la seva vida a aconseguir la igualtat per a les dones científiques.
0: Bravíssima, Pilar López, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Per aquest llibre desfilen doctores, enginyeres, matemàtiques, químiques, biòlogues, astrofísiques, cosmonautes, geòlogues i un llarg etcètera.
0: 50 dones, clar.
1: Sí,
0: que
1: Mujeres
0: guai.
1: De Ciència, 50 intrépides pioneres que canviaron el mundo. Coeditat per Nòrdica i Capitán Swing, que són les dues editorials.
0: Molt bé.
1: I, per suposat, per descomptat, es pot trobar a les nostres...
0: biblioteques.
1: Que són meravelloses.
0: Són les millors biblioteques del món.
1: Sí, està en castellà i en català. Val? Bé, i per completar, bueno, per seguir amb aquest passeig per les científiques de totes les èpoques, vos proposo dos documentals molt actuals.
0: Molt bé.
1: En primer lloc, Code, Descifrando la Brecha de Género, de Robin Hauser Reynolds. Bé, aquest documental et centra molt especialment en la realitat dels Estats Units. Uh-huh. I tot i que es pot sentir massa americà, per un moment, és massa americà, és molt interessant perquè tracta un dels problemes fonamentals per a les dones o perquè les dones entrin a les carreres tecnològiques, com estaves dient tu abans. Uh-huh. Bueno, en aquest cas seria en la part més de programació. Bueno, aquí posen al davant de tot el problema de l'educació, no? De l'educació dels referents, que és molt important que des de petites ens eduquin de manera igualitària, que no ens enviïn missatges de les coses que podem o no podem fer. I això, en aquest documental és molt interessant perquè se van fent diferents proves que justament proven que ja arriba un moment, el que deies tu, no? Que igual les dones arriben a la universitat, però a partir d'allà després són espais, els espais de programació, bueno, científics, tan masculinitzats que les dones es troben amb moltes traves, no? Mm. O sigui, són com cofradies un poc d'homos. Sí, sí, sí, sí. I bueno, en el documental veureu algunes històries d'algunes noies joves, a més, que són increïbles, saps? De coses que els hi van passar.
0: Sí, i bueno, també comentava a Marta Jordi la seva entrevista, no? De que quan entres en el món laboral de vegades te trobes en moments en què fins i tot abordar una discussió científica pot resultar un problema perquè un home o una dona no juguen amb els mateixos recursos, tant a nivell físic com lingüístic com de desenvolupament en un entorn d'investigació, no?
1: Sí, bueno, en el documental aquí, per exemple, hi ha moltes que expliquen que, bueno, que els tios ja estan com molt acostumats a fer feina entre ells en grup i llavors no la inclouen, no? Clar. Perquè igual és una dona en un equip de 30 persones, de 30 homos, no tenen en compte les seves apreciacions, per exemple, saps? No comparteixen informació amb ella, no?
0: Wow.
1: I després a nivell com personal, és que a vegades són entorns això, molt masculinitzats i un poc hostils per una dona, no? Perquè expliquen totes aquestes coses. Hi ha una dona que fins i tot fa només 10 anys va fer un estudi per veure, per saber quin era el percentatge de dones en les diferents companyies tecnològiques punteres. Uh-huh. I el resultat va ser terrible, o sigui, Apple un 80-20, Twitter un 90-90-10, Google 83-17, Facebook 85-15.
0: Wow.
1: Bueno, i el que dèiem abans, no? El problema no és menor si teníem en compte que cada vegada més aspectes de la nostra vida estan traspassats
0: per
1: la informàtica, no? Mm. Ara mateix totes les activitats que fem, en algun punt involucren la programació, és a dir, des de que ens inscrivim online per un curs, emprem un GPS?
0: GPS.
1: O compram un pantaló. Darrere de tot això hi ha una persona que ha programat això, no? Si només són homos, no sé, estem perdent molta cosa, saps, allà.
0: I tant, moltes idees, molts plantejaments, molts recursos, moltes opcions.
1: Bueno, i això, no? I el documental es planteja això, o sigui que, bueno, molt interessant.
0: Molt interessant, sí. Sí.
1: El missatge seria, perquè la revolució digital sigui real, ha de ser inclusiva.
0: Molt bé.
1: Bé, com deia, Code, Descifrando la Brecha de Género, un documental que es pot veure a Filmin. I de la informàtica passem a la ciència pura i dura, on el panorama no és menys desolador, evidentment.
0: Ai, per favor. Jo pensava que m'anaves a dur històries boniques, una pel·li d'una Marie Curie.
1: No. Venga, un poco de cuchillo. El segon documental és Picture Scientist, de Ian Cheney i Sharon Shattuck. Uh-huh. Un documental de l'any 2020 en el que científiques de diversos camps i diferents edats parlen acerca de les desigualtats que van experimentar en els seus àmbits de treball al llarg dels anys i com això els va afectar en el seu moment i quins efectes té en les dones el fet de que l'àmbit de les STEM encara es té molt masculinitzat, mm-hmm. era el que dèiem abans. No? Mm-hmm. Picture a Scientist et centra en la vida de tres científiques. La biòloga molecular Nancy Hopkins, que feia feina al MIT, la química analítica Rachel Burks, de l'American University, i la geomorfòloga Jane Willenbring, de Stanford.
0: Amb noms i cognoms molt fàcils, tu.
1: Sí, sí. Això ho pensava, saps? Que ara sí. Tu tens, per exemple, tu penses... Perquè tenim en el cap uns quants científics homes que tenen noms molt fàcils.
0: Ja.
1: Ens semblen molt fàcils, perquè els hem sentit
0: moltes vegades. Bé. Jane Willenbring, en realitat, no és tan difícil, però...
1: Rachel Burks.
0: Ja.
1: No és molt diferent a Isaac Newton.
0: Ja, però no l'hem sentida mai, clar.
1: No l'hem sentida mai, i Nancy Hopkins també, que, per cert, Nancy Hopkins surt en els dos documentals.
0: Ah, mira,
1: sí,
0: molt
1: bé. Sí, ella fa una aparició estel·lar en el The Code, però aquí és protagonista, no?
0: Vale.
1: Bé, cadascuna d'aquestes dones ens explica situacions d'acoso i discriminació als que es van veure sotmeses al llarg de totes les seves carreres.
0: Vaya.
1: I el que demostra que no es tracta de casos puntuals, sinó de comportaments que estan profundament arraigats en l'àmbit acadèmic.
0: Mm.
1: Recordem, en l'àmbit acadèmic, o sigui, en puestos de molta responsabilitat, el que demostra que també això està traspassat, o sigui, no té a veure amb el nivell socioeconòmic de les persones, sinó que és un problema, el problema de la discriminació i de la cosa i tal, que... És totalment transversal.
0: Sí, no té res a veure amb el teu nivell educatiu o laboral o en la teva classe social, no?
1: Exacte. I de fet aquí hi ha, bueno, una de les històries, hi ha un home que surt i que diu «Això és que no me daba cuenta de lo que estaba pasando, me semblava normal».
0: Hem normalitzat moltes coses, sí. Molt de temps, massa temps.
1: Pues això, Nancy Hopkins aquí, per exemple, que és la major de les tres, recordem, treballa en el MIT, que és una de les institucions més prestigioses del món dins de l'àmbit científic. Explica com durant molts anys va acumular diverses situacions de discriminació o assetjament davant les quals no reaccionava perquè en aquesta època o en aquella època era algo que no es considerava acoso sexual.
0: Vale.
1: O bé, si s'hagués queixat, l'haurien considerat una persona problemàtica, no? Que és una cosa que surt molt en els dos documentals, no? Que és en plan, si te queixes, passes a formar part de la banda de les dones histèriques, problemàtiques, que sempre s'estan queixant, que, saps? Llavors, moltes vegades això impulsa les dones a
0: callar.
1: No dir res, no? Bé, es poden explicar moltes coses de la seva història, que són molt interessants, no faré spoilers aquí, però va haver un moment, a partir d'una situació puntual que va viure bastant curiosa, que va decidir, ella mateixa en el documental diu, jo fins aquell moment no em queixava perquè bueno, no volia que pensessin que era un activista o una persona problemàtica, però al final vaig haver d'acabar sent una persona problemàtica. Perquè no me van donar altra opció.
0: No podia més.
1: M'havia de queixar sí o sí. O sigui, va entrar en contacte amb altres dones del MIT i arrel de les queixes que van presentar a nivell formal a la direcció del MIT, es va crear un comitè d'investigació que es va encarregar d'investigar totes les desigualtats. I 4 anys, això va ser a principis de la dècada dels 90. I es van veure recolzades per el que en aquell moment era el president del MIT, Charles Best, que van portar endavant els primers protocols relacionats amb igualtat de gènere en la institució. No? Mm. Sí, es veu que va ser un cas bastant important en aquella època. Després tenim Rachel Burks, que a més de ser dona és negra, és una dona de color,
0: vale.
1: Vos podeu imaginar que pateix una doble discriminació, també explica coses...
0: Com a dona i racialitzada.
1: Exacte. No? I a més, sense cap tipus de referent. O sigui, ella, per exemple, explica que el seu referent era una dona que sortia en Star Trek. No?
0: Uau.
1: Sí, aquest era el seu referent.
0: L'únic.
1: En darrer terme, pues, surt una Jane Willenbring, com dèiem, que explica un cas terrible. Ella, quan era estudiant, se'n va anar a l'Antàrtida i se'n va anar a fer feina amb un home amb un geòleg que es deia David Marchand, que era un geòleg molt, molt, molt reconegut en aquell moment,
0: uh-huh.
1: i depenia un poc la seva, bueno, l'aprovació de la seva, de la, de la seva carrera, el fet de passar per allà i fer aquestes pràctiques allà en l'Antàrtida amb aquest home, no? Uh-huh. Depenia un poc d'ell, de lo uh-huh. que fes ell.
0: Uh-huh.
1: I aquest tio, pues, es va dedicar a maltratar-la, la va començar, als pocs dies que estava per allà, la va començar a tractar de puta, zorra, bé, mil coses, li feia putadetes, i ella ho va deixar passar perquè volia treballar científica, saps?
0: O sigui, va aguantar,
1: no va dir res, va suportar tot això, van passar els anys, i quan van arribar l'any, diria que 2016, bueno, quan va començar tot el tema del Me Too,
0: uh-huh.
1: Pues es va decidir
0: a denunciar,
1: exacte. I, bueno, la història acaba d'una manera bastant sorprenent. No us dic res i així us ho mirau.
0: Vale. M'havies explicat la història d'aquesta dona i és una dada curiosa també el fet de que va decidir denunciar precisament perquè la seva filla estava començant a tenir desitjos de ser científica.
1: Exacte.
0: I es va veure reflexada, no?
1: Sí.
0: I va decidir que hi havia coses que havien de canviar. Perquè la seva filla...
1: Se me posa la pell de gallina perquè ella diu... Jo estava molt feliç, o sigui, estava plorant de la felicitat i a la vegada estava aterroritzada. Perquè de repente es va recordar el que ella va haver de passar.
0: Clar.
1: Per convertir-se en científica. I és una cosa, això... És una cosa que un poc expliquen totes. Perquè Nancy Hopkins també, en un moment, te mostra totes... Hi ha un moment del documental que te mostra totes les seves investigacions que estava portant a terme en el laboratori on era i uh-huh. tal... I després s'apropa a un puesto on té tota la documentació que va haver de fer al llarg dels anys per recolzar aquesta idea d'igualtat de gènere, no? Dins d'institució. Uh-huh. O sigui, tota la feina que van fer amb tot el grup de dones d'allà. I explicava, jo només volia ser científica. I vaig haver de dedicar tot el meu temps lliure a fer això. Saps? A intentar fer feina bé, a que m'acceptessin.
0: Uau.
1: Saps? I penses, és que això és una cosa que, clar, que
0: energia,
1: és
0: ja.
1: Una energia posada...
0: Que podries estar fent servir per descansar, per llegir un llibre, per seguir aprenent, per seguir cresquent, i no.
1: Exacte.
0: I l'has de fer servir per mantenir el teu lloc en una situació digna.
1: Exacte.
0: Bueno, és que és...
1: Sí, no? Llavors és que, bueno, ara, que de fet és una de les coses que a vegades tira cap enrere a l'hora d'agafar una, bueno, d'escollir una d'aquestes carreres, no?
0: No, per favor, volem més fietes dones científiques.
1: Exacte.
0: No us desanimeu. Sí.
1: Bé, a més d'aquestes tres dones, en el documental també se parla de moltes altres coses, per exemple, de la metàfora de l'iceberg, a partir de la qual es poden entendre moltes coses al voltant de l'assetjament sexual. No? Hi ha una part visible de l'assetjament, però hi ha moltes altres maneres d'assetjar, es diria, uh-huh. d'assetjar una dona, no? Que no són tan fàcils de detectar, no? Com això de no incloure't en un grup... d'estudi...
0: Fer-te el buit,
1: exactament. O considerar que tu ets un tècnic, mm-hmm. que això també li passava a la Nancy
0: Exacte.
1: Hopkins, aquesta que mm-hmm. ho explicaves.
0: En el sagrario també.
1: Sí, no? Que, bueno, no, en una altra època no poder firmar.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Això, en definitiva, molt interessant per comprovar una vegada més que la qüestió de gènere, com dèiem abans, és totalment transversal. Un iceberg molt dur de rompre.
0: I tant.
1: Picture a Scientist, que podem veure en Netflix.
0: Molt bé, super, super recomanacions. I amb això us desitgem molt bon cap de setmana. Ah, per cert, aquest cap de setmana, dissabte, 10 de desembre, a Music Box, no sé com es diu, podeu veure ses fornaris, ses nostres bruixotes.
1: Ei, ens podeu veure nosaltres allà en directe,
0: Exacte.
1: Si
0: vols, serem
1: si
0: allà.
1: Si...
0: Ballant. Clar que sí.
1: Sí.
0: Gràcies, Gavi.
1: Gràcies, Magda.
0: I moltes gràcies, Arizons, Arizones.
1: Fins ara.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far.

0: La construcció del ferrocarril a Nord-Amèrica va resultar clau per a la colonització dels territoris que es disputaven amb les tribus originàries. La via fèrria, que acabaria ajuntant est amb oest, va servir per moure mercaderies, gent i animals. Seria un dels elements clau de la mutació d'aquelles terres. Un canvi estructural que va significar la colonització definitiva dels territoris indígenes. Però no cal travessar els oceans per entendre la relació entre les infraestructures i les seves conseqüències sobre els emplaçaments que connecten.
1: Època de muta. Capítol 59. Vies amb segona.
0: Quan a Menorca encara es feien parcel·lacions al camp, sempre hi havia qualque regidor que impulsava l'asfaltat de camins rurals per facilitar les operacions posteriors de trosseig i construcció a les tanques. A l'illa que tenim al costat, on la construcció en rústic s'està convertint en una autèntica destrossa de paisatges i d'identitat, es pot observar novament la relació entre carreteres i urbanisme especulatiu. Allà on s'han fet intervencions potents a les vies de connexió, com l'autovia Llucmajor-Campos, és on les operacions immobiliàries estan arrasant més paratges. A Menorca, les fotografies aèries mostren greus cicatrius d'antics intents d'urbanització que no van arribar a prosperar del tot. Espais que avui estan protegits, però que van penjar d'un fil. Al litoral, entre Vinimalà i Calamica, s'hi troben els vials on hi havien d'anar centenars de xalets, tres hotels i un graciós poblat de pescadors.

0: Una mica més al sud, encara guaiten els carreranys que es van obrir a Sarroca amb uns traços d'angle recte, completament allunyats de l'adaptació al terreny, que recorden les delimitacions de l'Àfrica colonial. A llevant de Son Bou, hi ha tot el viari obert per la urbanització de Llucalari, que va d'una guerra fins entrats als anys 90. També s'hi poden veure les pistes de dalt que les coves, a Llocnou. Més coneguts són els casos de l'Albufera d'Esgrau o de Tirant. Bona part d'aquests espais van amenaçar fins a finals de segle. Les empreses i els accionistes que hi havia darrere movien fils en molts despatxos oficials. Finalment, la conservació va guanyar la batalla. Amb els anys i les diferents evolucions de cada indret, és interessant veure també com han reaccionat les opinions, les institucions i els mercats. A Mallorca, aplaudien els primers nouvinguts del poder adquisitiu que van començar a fer-se xalets al camp perquè s'havien enamorat de l'illa i feien despeses generoses. Ara, el camp mallorquí és vist com un gran solar immobiliari per anar desmembrant. Ja són els fons d'inversió que compren finques senceres, les esquarderen i construeixen el paquet de xalet amb piscina i jardí, iguals com a fotocòpies. Quasi tots van a l'oferta turística descontrolada. El mercat és ràpid quan no hi ha límits. Però encara hi ha veus que diuen que això és economia i benestar. A Menorca també tenim opinadors amb fonaments similars, que fan esforços perquè la gent no miri la relació entre massificació i pèrdua de qualitat de vida. A Rafal Rubí s'està construint un enllaç a doble nivell en un indret sense cap nucli residencial i amb una circulació transversal mínima. Segurament que, en uns anys, s'entendran els motius, potser ara no confessables, que motiven de veritat aquesta obra exagerada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble i do allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en la festa. Les festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a nostra té molt a veure amb els cavalls, la colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o les activitats programades per al gaudi de tothom. Xerram de concerts, de rebel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de la festa, de celebració del menjar i beure, de sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran la festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú la presència de la música, perquè la música és present constantment en les activitats i a la vegada emmarca el ritme i el pas dels esdeveniments. I avui, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres un altre amic nostre, en Jordi Orell. Bon dia i benvingut, i un honor que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres avui.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, molt bé, molt bé. En Jordi és músic i també és musicòleg. Ell actualment està a la regidoria de Cultura, a l'Ajuntament de Mó, però té una llarga trajectòria darrere estudiant moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què és la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què és la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc el meló i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. Bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que es

0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que hi rebia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius jo estudio música, no, no, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en els millors dels casos, o com a, com, bueno, com més en fora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, eh? Si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. És genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també entenem la festa d'una part, d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de les dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, la festa és un... És un espai de social que jo sempre m'ha agradat moltíssim. Sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si ens hi fixam, i segurament ens ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre'ns molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionam, especialment aquí a Menorca, però en altres puestos també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que mostres que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerrant de coses molt espontànies, eh? No, estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I només aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses, eh? A través de la música, la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva, eh? amb aquests càntics i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses i en el cas de la festa... permet sincronitzar emocions, un concepte que no me'n recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions, i tu estàs cantant, posa-li un senyor damunt un ruc, amb tota una plaça plena de gent, amb gent que no coneixes, però tots esteis allà cantant la mateixa cançó a la vegada, sense que ningú us ho hagi demanat. Uh-huh. I sense que ningú us ho hagi dit, i quasi que ningú vos l'ha ensenyat en aquella cançó, perquè tu l'has apresa de voler escoltar d'altres anys a la plaça. Fa relativament poc, que van ser les festes de Gràcia, hi havia una persona que les xarxes socials posava, no?, que si es mou en el millor o pitjor himne de que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc...
0: Molt relativa.
1: Molt relativa, no? Però és bé que jo... Després, per exemple, després d'un darrer toc de festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una cançó... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Uh-huh. Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius, ostres, cantam. I cantam com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble, i les festes mos ho permeten molt. Uh-huh. I crec que és molt interessant, això.
0: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes mos donin peu a xerrar de coses, i hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com jo mos fa moltes ganes de xerrar-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la

comitiva de festes. Però també la trobam cantada, en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per sa dansa. Vull dir que aglutina moltes coses, aquesta cançó. Xerramda es ball d'Escòcil i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té, el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia. Però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem sa versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, ball d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, eh? Una tonada Fabiol i una incorporació, jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar el ball d'Escòcia de Traginada.

0: És polit l'arranjament, eh? Una cançó molt senzilleta. Tots hem escoltat aquesta melodia perquè és una de les tonades, no és la més habitual. És el primer toc de Fabiol, és diferent, però aquesta en diferents moments dels actes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues, no? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui? I parlem del nom, ho hem comentat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, mos il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Abam, no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa totes di Balearen i descriu les Illes Balears i tot el que passa allà, i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el Vall d'Escòcil es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament, i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deseado Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita a Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
0: queda
1: està.
0: Queda prop, Escòcia, tot la terra. Sí.
1: Tot el mateix. I clar, aquí ara antes d'entrar en ratllaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i no mos seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que mos passa que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deien tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que no, en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per deixar el Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el Vall d'Escòcils. A Tarragona, les festes de Santa Tecla tenen el Vall d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també a so. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre el tema de l'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat, i jo crec que és més, vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'ha anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
0: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
1: Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant, no? A més, quan hem tingut una activitat socioeconòmica tan dedicada a les públic britànic, no? Aquest punt d'exotisme que, bueno, inclús per propi turista, no? I me'n vaig faig un viatge llarg, diguem-ho així, en aquella època, en els anys 60 o 70, però home, tropa,
2: amb els vestigis d'una cultura antiga.
1: De les meves arrels, no?
0: Lingüísticament també això hi ha un paper important, sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, i és per aquest mecanisme, sigui més o menys intencionat, de fer la cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
1: Exactament. I això,
0: o Benjin, Benjin, encara les etiquetes de Benjin apareix que és una cosa que van introduir els anglesos, i sabem de sobres que és una introducció de principi del segle XX, no de l'època de la dominació britànica.
1: Exactament. Per tant, jugam un poc a les fosques. No tenim testimonis, no tenim suficients testimonis, no, la història de Menorca és realment fosca, i la història cultural de Menorca és un forat negre, perquè no tenim testimonis ni tenim fonts, gaires fonts, i les poques fonts que anem ja fem miracles, i aquest és un cas bastant clar. I hem passat d'això, d'una música que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tinc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava el fabioler l'ha incorporada com a repertori dins les festes, no? I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que a Ferreries la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu, o el Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
0: Efectivament, molt interessant aquest tema, ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que, tretes de context, aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics, de les cançons específiques per actes concrets, com per cert volem vi, amor, quan tiren ses botes, però no pensem que el volem vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que trobam en el País Valencià també. En lloc de dir volem vi, diuen boca vi, però sa melodia és exactament la mateixa. Si tinguessin temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com sa cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement, que no és una cançó específicament ni de món ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientades les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.

0: Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament de aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, eh? És un cúmul de situacions molt propis de festa, eh? I per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és, eh? En la naturalesa de la música ho podem veure. No té aquella forma de música tradicional. No oblidem que el 6 de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu aquesta altra cançó. L'escoltarem just al principi, eh? Però me sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness.
0: És curiós, eh? M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu. El jugador, eh? Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Sis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan. I d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de festa, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. De Jordi.
2: És que tenim molts exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer... poder cercar un discurs propi, no? Al final, no m'ho inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la melodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobem exemples. Rellaven d'un senyor de Montenruc, un senyor de Montenruc, a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí. La trobava en forma de vanera.
2: Sesmón, que rellaven amb Cés Avilés, no? Que també tenen set similituds. Tantíssimes d'altres que ressignificam, no? I aquesta és la paraula important, ressignificar. Jo, per exemple, un altre, el maniquí, el famós maniquí, que ara sembla indestriable, que no hi hagi en cap moment que donen ses canyes, que no puguin ser una altra cançó que el maniquí. Tenim testimonis de no fa tant d'anys, vull dir, dels anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Petxugona en el moment
0: d'una... A l'època de ses canyes.
2: A l'època de ses canyes, i ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí, és un pas doble que va fer un senyor, crec que pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i arrelat, igual que es Jaleo. Al final estem rellant de què consideren popular, no? I és un debat molt interessant, de què és la música menorquina o de què consideren la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre què és la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això. Una altra persona te podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí,
0: també forma part de repertori.
2: També forma part de repertori.
0: I si se'n desconeix, i la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
2: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què mos quedam, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que inexistent essència de la cançó, sinó amb sus i la significació,
0: que
2: li donam, no?
0: Em sembla molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera
2: exactament
0: en la música popular.
2: L'altre dia... i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm-hmm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, el darrer toc de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac, però el darrer toc és un descuit, neix d'un descuit, d'un fabioler que havia d'acabar de sonar des Fabiol dins cas que hi hagi senyor, i segueix sonant fins que es queixi allà, i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat, i a més li han donat un significat nou, el primer toc de Fabiol, i B3, tota la comunitat autònoma mirant allà com si li anés l'orgull patri per mirar el primer toc de Fabiol, i en Sebastià que tremola, masquí meu, i hòstia, i són moments que han passat a ser d'una cosa, no vull dir banal, però insignificant.
0: Anecdòtica, tal vegada.
2: Anecdòtica i intrascendent a ser el moment d'un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? Clar, totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar. I és el que a vegades, des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més... no tant...
0: Essencialistes
2: de tot això, no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa, i per això la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que emprem mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa. I malauradament en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tots aquests elements mos donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn, tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però ha passat, per exemple, amb el Vall de Bot. Uh-huh. El Vall de Bot a Mallorca. El Vall de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer en els anys 70-80.
0: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, eh? Apareixien grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca. Eh? I a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
2: I aquesta capacitat de transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, uh-huh, a ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i bueno, tu ho sabràs millor que jo, que amb Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son, i transformar-los per donar-los una nova significació.
0: Mm. Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i el temps d'esbarjo. Amor era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a la costa, com són els Mortars, les Mesquides, Grau, també en el sud de Sant Lluís, la Punta Prima, Virien Colla, que eren petits cases d'estiueig, en què la gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és Esmortar. Esmortar és un petit un conjunt de cases, i hi ha una cançó que es diu A romandre Esmortar, i anem a escoltar-la. Se n'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però penso que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta A romandre Esmortar.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar de vega, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiar, amb es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no se mos fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'hauríem d'haver inventat, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortar és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que no tingui tants.
0: De fet, Esmortar no sé si els té 100. Sí que els té, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que la posa 1900 i cosa.
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de traquetser la mà, no nedant, però no traquetser la mà.
0: Interessant, no sapigues nedar, és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: El gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons, no?, que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals. A Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella, que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls, i jo és que tal vegada és per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però, o sigui, que la festa s'entri tant dins les cases, amb aquest repertori que mos hem anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves, jo... no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que mostren reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc, i no per fer votar els cavalls enmig de la plaça, no? Per aquest fet de dir, obrim que nostra,
0: tothom és benvingut,
1: passau, mengeu, beveu, és igual,
0: cantau, traieu les guitarres, i a tota cotxeria oberta hi ha una guitarra a punt per sonar,
1: i és això, i jo m'assembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortar, les cançons d'en Tòfol Mus, d'en Ortega Monasterio, de tant d'altres,
0: a Romandre, les Gavines, tot això parla de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa, tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa particular i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: I per jo, és bé, jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada, i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no? Dels protocols, dels primer toc, dels caixer senyor, dels caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui s'ha aturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix, però
0: que meva, jo et som descobre portes també, bé, arriba, canta, menja, veu,
1: i que nostra, i nosaltres també ho hem seguit, no? Bueno, és la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A romandre's mortar, i tornant un poc enrere, morralla d'aquest obrerisme, no? Mm-hmm. I també n'havien ratllat antes d'entrar, i precisament enguany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar el moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva de
0: comunió.
1: De comunió, precisament, i va impulsar precisament els cors, els famosos cors Clavé, com una eina de comunitat obrera, no? Uh-huh. I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maonès, quan va néixer l'any 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Mm. Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dalt, també com a mostra, perquè de festivitats ens hem centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dalt va lligat a Pasco, a la festa de Pasco. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dalt, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dalt, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades en aquestes festivitats, i al llarg de l'any deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que és la diada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, rememora un esdeveniment històric, la conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viuen a Mallorca, de comunió en els voltants del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en l'antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, del Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, fa un comentari que, ratllen de com la gent se diverteix, no? És a dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió a la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més
0: d'hivern.
1: Més d'hivern, no? I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom hi ve d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per exemple.
1: Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on anem molts anys a Mó,
0: i estudiós de la cultura popular.
1: Feia un comentari, no me'n recordo aquell llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat, la festa de Sant Antoni Menorca s'ha mallorquinitzat, no? amb aquesta idea de les torrades, sí. Inclús trobam a Sant Climent que van crear una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta de la mallorquina, no? Uh-huh. La música és per tot i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Els instituts hi fan els glosadors, se mostra el dia que hi ha tallers de llata, se fan balls de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però no. Que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no l'hem de tenir. I som, tal vegada som un poc radical amb aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals des de 19, principis dels 20, i això, que me perdonin, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra
0: i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, què podríem dir? Tenim referents en pretèrits de que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? d'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la Cançó de Bo. Això és la meva teoria, home. La idea de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. De fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream l'imatge de Menorca pasturistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, Silla dels Vents, Menorca Blanca i Blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa sa caseta, sí. Jardí, sa barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no?
1: Tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexionar, hauríem de posar amb aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Obrador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, enrallava, no? També de com Menorca se converteix en es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i Silla se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca? Aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno...
0: Tornem a Sant Antoni.
1: Tornem a Sant Antoni.
0: I escoltem una versió, de fet, que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada, que només apareix a Menorca, la trobam aquí, tot i que escoltareu a l'àudio un inici que també vol fer luet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que a Menorca també en teníem existència.

0: M'hem sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits, aquests de fons, que és allò que representa sa festa i allò que Sant Antoni també, no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així, exactament, i ses festes, en els fons, tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més de la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que m'ho sent falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim Es Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim Es Galles a Pastera, no te n'amaguis,
1: no,
0: en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb sa festa, es crea amb sa cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que sa nostra vida sigui molt millor. I sa música, tot això, sa festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que us pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal és cert que per una banda, de part pagana passada a part religiosa, però de part religiosa passada a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum. I això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal superinternacionals, com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom. I bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes, com el 25 de desembre, o el desembre congelat, o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, lo noi de la mar, etc. Però n'hi ha qualcunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Menorca, pel fet que bueno, que és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Menorca la coneixen com a Nadal a menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molt d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? És en aquest cas de la Nadala menorquina, en què la versió que posarem de crec que de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut so, i des del boom de la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom les recuperava. I molt bé, mira, música que afegim a la nostra. O d'altres molt poc conegudes, com el cant de la Sentència, la Setmana Santa de Migjorn, i no sé si Mercadal també la fan en els divendres sant, que es canta la Sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un pot ser societat, perquè la festa Nadal, no sé on és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de sobretot el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara nosaltres tenim imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni i els mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó jo diria és que ni litúrgica, és una cançó que sí, ja és moment d'això, però que mos permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu. I ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un continuum i allà on posant la divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: Tens sentit, és una cançó més arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música que són música nostra, són mallorquins i adapten aquesta cançó menorquina. I si ho he escoltat bé les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La casa pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Eh? I no sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa prenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa està

0: a tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
1: Bones festes.
0: Bones festes.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, que fort. Som un teatre.
0: Som aquí
1: amb gent.
0: Exacte.
1: Aquí sí, davant. Sí. Com esteu totes? Tots?
0: Fortíssim, Gavi. Avui som en el Teatre de Fornells, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca, en públic i en directe, en el marc d'aquestes terceres jornades de podcast, que ja són molt propet d'acabar. De fet, haurem d'anar com un tir.
1: Sí, no?
0: A bueno, tope. Duim mitja hora de retard.
1: Nosaltres sempre anem molt fent llarg.
0: Sí, sí, sí. No,
1: bueno, vale,
0: no podem fer
1: pues
0: llarg.
1: Res.
0: A tope, a tope.
1: A bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis, una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gavi, perdó, Gavi, na Gavi Micio Levicios.
1: I ella és la Magda Timoné.
0: I avui som aquí amb totes vosaltres, com sempre, davall de sa xupluc, de sa màgia i sa bruixeria de ses nostres estimades arizones. Na Magdalena, na Inés i na Joana, ses arxifamoses fornaris, que com sempre ens ajudaran a treure endavant aquest programa en directe.
2: Gavi Micilevicius i Magda Timoné presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciam nova temporada. Segurament la més freak de totes elles. Ratllant ni més ni menys que de 5 llibres. El primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
4: Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Em jugar a amagar-se amb sa guineu que tot ho veu. Un ull dins un triangle, una esvàstica, una creu. Sa reflexiu és un desastre en un món que cal. Conscients de que t'ultratge el circuncia d'una mostral.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admiro molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, a Vent de Grop revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A Vent de Grop, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. L'acció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera del agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

tan enfora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Escoltes Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Bon dia i alegria. Tornem a fer un altre capítol d'aquest Cap de Fibló aquí a Radio Far. I avui, com no pot ser d'altra manera, tenim un altre convidat d'extra, extra, extra qualitat. Kai, bones tardes.
1: Muy buenas.
0: Com estàs?
1: Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, ses vinjolites surten des niu.

Sabingudita és un ocell molt estimat a Menorca. És una espècie migradora que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a la nostra illa entre el març i l'abril per poder criar. La part superior del seu cos és d'un color negre, blavós, brillant. En canvi, té el coll i la panxa de color blanc. És un ocell que habita espais humanitzats, com per exemple pobles, cases de camp o edificis antics. Aprofita les cornises o els davalls dels balcons per fer uns nius de fang molt característics. Les vingudites poden fer dues postes. Les primeres cries surten del niu a principis de juny, les segones ja ben entrat l'estiu. Joves i adults fan uns vols acrobàtics i cridaners que segur que haureu vist. En castellà li diuen avión común, un nom prou eloqüent. S'alimenten de petits insectes, sobretot mosquits, cosa que els fa molt importants per al control natural de plagues. Es tracta d'una espècie protegida i està prohibit destruir els seus nius. Si mos molesten els seus excrements, és molt fàcil solucionar-ho. Basta posar, de forma cuidadosa, un recipient de baies niu que es pot retirar en acabar la temporada. L'estiu és època de convivència, no només entre persones, també en les vingudites. Vos deixam amb una cançó que du per títol precisament això, l'estiu.

Jo tenc un armari molt ben adornat, una cuera rompuda i un plat forat.

0: with Despicable Sims.
1: Esculos que fan quants llàgrimes m'omplen els ulls, se saliven.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets tortes

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora de la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tan de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Maldon Brandon tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: He caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat.

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és crit pel de transformar.
2: Té que hi ha altres
0: xerbet.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: La dona no ve rata en
1: les vides. La dona no ve rata en les vides.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: Té que hi ha altres punyeteros.
2: No és crit pel de transformar.
0: Xerbet.
3: Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet. Xerbet.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de ses feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de ses cases. És a dir, ses dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent sa roba manualment i també encalar ses cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, ses dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. La pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres coses.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

Somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

seua mare, quan va despertar, li va dir, fia-te meua, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia-te meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: Madrid.
1: Sí!
2: A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

amb l'alegria dels teus ulls, fas que sa plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb ses teves galtes i ses persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I es narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres. Per jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc, per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres de Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores. Perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, es formia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem. Perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre. I la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps de una cosa així, i així d'alta, de llenya, que en estret aquí devia ser de fruita, supòs, me la duia plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen en la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda?
2: No, sí.

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril Albí, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'he fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que a qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic per content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Alguna cosa així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, em vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Deixa'm ser teu i no deixa'm ser mala vida. Tocam ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més redassa se'm apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me'n forren. Veiem pirra per l'eixample, que amb el fred encara aguanta. Sé que mirar-me tan

0: capitulo. A nossa força nunca defilou. A nossa força nunca defilou.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules dites quan no

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

0: justa!
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i a la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I els narra com si fossin relats literaris, amb tensió, amb ritme i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats t'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, per jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc, per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres de Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot, aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or, és l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: acaben d'escoltar Power Trip, una cançó del disc Monkey Off My Back del 2009.
1: A continuació, escoltam a Mosh, una cançó del seu disc del 2008, Els Dots Sols.

Obrint-te castellà, una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure el tot borrós i fosc, no sortir d'aquest...

veient els núvols passar, només joc i terra, fugint de sa guerra, tancats ulls imagina el puja suratge de demà. Com aquesta riba estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades s'esperança, vull recuperar el primer d'octubre.